0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Estàs escoltant

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Diru zakarrak bihotzik ez du lotuko duteko goro ta estuaz...
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio.
6: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
5: Funky Radio Show.
6: Consulte la programación.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Estoy envuelto en llamas. ¡Bien!

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Atención.
3: Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
4: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
5: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
3: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

as you make me wait. Without you, with or without you.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: un món perfecte. Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara que impacient et regalava tot el temps. Vivíem en un món confós, on tot se'l brindava pels dos.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así. Verá,
6: es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
12: Estàs escoltant

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
4: Jazzit.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana en basta.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna...

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
8: ¡Torpido!
7: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
7: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es esto?
12: Funky Tracks Radio.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: aiguamoll.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar d'una nova aplicació que ha impulsat la Universitat de Lleida i l'IRTA per poder mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. En parlarem amb l'Eduard Gregorio de la Universitat de Lleida per saber tota la feina que els ha portat poder desenvolupar aquesta aplicació i com es pot millorar a partir d'ara. I en aquesta Arrela d'avui també comptarem amb l'Eric López per parlar del projecte Salvatge i per fer-ho marxarem cap a les Garrigues Altes. Així que amb tot això, comencem.
2: Amb nom propi.
1: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui el que volem abordar és la nova APP que s'ha desenvolupat entre la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, per mesurar el calibre de les pomes directament a l'arbre a partir d'una fotografia. Per parlar-ne i per ampliar-nos aquesta informació, qui ens acompanya avui és justament el responsable del projecte, l'Eduard Gregorio. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: D'entrada, explica'ns una miqueta d'on neix la voluntat de voler desenvolupar aquesta APP.
3: Sí. L'APP s'anomena Fruit Measure APP i és una aplicació que es basa en intel·ligència artificial i, com bé has dit, doncs, permet mesurar els fruits a l'arbre. És una aplicació que hem desenvolupat, com has indicat, entre l'UdL i l'IRTA, amb el Jordi Zené com a investigador principal de l'IRTA i jo com a responsable del projecte, en el marc d'una activitat demostrativa del pla estratègic de la PAC. Llavors, la voluntat de desenvolupar l'aplicació és perquè hem detectat la necessitat que tenen els fruticultors de mesurar el calibre dels fruits al camp. Els fruticultors doncs, necessiten mesurar el fruit, ja sigui per monitorar el seu creixement, o sigui per elaborar corbes de creixement al llarg dels diferents estadis, no? Això els permet doncs, veure si van avançats, si va traçat aquest creixement, i per tant, doncs, a partir d'aquest monitoratge, doncs, poden optimitzar les operacions agrícoles, és a dir, poden detectar si hi ha una major necessitat de reg, de fertilització, bueno, d'aplicació de diferents inputs, no? Uh-huh. O també conèixer el calibre dels fruits els permet planificar la recol·lecció o fins i tot també té implicacions de cara a qüestions de caràcter comercial, no? El calibre és un dels paràmetres més importants a nivell comercial. I una altra aplicació de conèixer el calibre doncs és no hi ha únicament planificar la data de la recol·lecció, sinó fins i tot predir la collita, no? Predir la quantificar la collita amb antelació. I tot això, aquestes mesures de calibre ja es fan. Els fruticultors, per exemple, al moment de la clarida, no? Pues també necessiten mesurar el calibre, però es fa amb mètodes manuals. Uh-huh. Amb manuals com, per exemple, doncs, si peus de reg, que coneixem tots, o bé anelles de calibratge. Tot això implica una quantitat de temps molt important i, a més, clar, aquests mètodes, els manuals, doncs, també els seus resultats, les seves mesures estan subjectes a l'habilitat de cada operari. Uh-huh. I, a més, doncs, són mesures que les has de processar posteriorment, és a dir, si un fruticultor necessita conèixer quina és la corba de creixement, doncs haurà d'introduir aquests valors pues, amb un full de càlcul, per exemple, i a posteriori a l'oficina doncs, podrà doncs, determinar-ho, però no permeten, en tot cas, prendre decisions a peu de camp. No? Llavors, l'objectiu de l'aplicació és, d'una banda, que els agricultors disposen d'una eina que és gratuïta, després ho comentarem, que permeti mesurar el calibre dels fruits a peu de camp i a proporcionar aquests resultats doncs, allà mateix al camp, sense necessitat d'anar a oficina. No tan sols l'aplicació dona el valor del calibre dels fruits, sinó que, a més, també proporciona doncs, la distribució dels calibres dins una finca, a partir de les mesures que hem realitzat, evidentment, o fins i tot també podem anar visualitzant les corbes de creixement, entre moltes altres estadístiques.
1: Llavors podríem dir que amb aquesta aplicació ja no caldrien totes les eines manuals, es complementen una mica o les substitueixen, per dir-ho així?
3: Bueno, l'aplicació actualment està en fase de desenvolupament, tot i que ja està disponible a les botigues virtuals de iOS i de Android. Es poden descarregar lliurement i es poden provar. Nosaltres com a investigadors sempre som molt prudents a l'hora de dir, bueno, ja reemplacem una eina per una altra. Okay. En aquests moments podríem dir que es complementen, no? Es complementen en el sentit de que és una eina que estalvia molt de temps. I, per exemple, durant les fases inicials de creixement, en el qual els fruits estan agrupats en corimbes, no? O sigui, amb molts fruitets petits que apareixen tots agrupats, doncs en aquestes fases en particular, el disposar d'una eina com aquesta, el que permet és fer les mesures molt més ràpid, perquè, bueno, entre altres capacitats d'aquesta eina, una d'elles és la de poder mesurar els fruits, tots els fruits que apareixen dintre de la fotografia, tots els fruits d'un corimbe, em refereixo, no? Per tant, si tenim una agrupació de 4 o 5 fruits i fem la fotografia, doncs ja directament ens mesurarà aquests 4 o 5 fruits sense necessitat, no?, de mesurar un a un, com és fins ara quan s'utilitza un tal de rei.
1: Com ha estat tot el procés d'elaboració d'aquesta app?
3: Bueno, es fa amb molt de temps, bàsicament, no? Amb molt de temps perquè és una aplicació que, com he dit a l'inici, es basa en tècniques d'intel·ligència artificial, concretament amb el que s'anomenen xarxes neuronals, convolucionals. I, clar, el principal requeriment d'aquest tipus de xarxes és que necessiten un entrenament. Això el que significa és que nosaltres el que hem hagut de fer durant 4 campanyes és prendre fotografies en camp, moltes fotografies, llavors d'unes 4.000, hem fotografiat aproximadament unes 4.400 fruits, concretament pomes. I vull especificar que actualment ho tenim entrenat per poma. Hem pres totes aquestes fotografies i un cop preses aquestes fotos hem tingut d'anar foto a foto i etiquetant-les, que això que significa és que hem de marcar sobre la fotografia manualment, hem d'anar marcant allò que és una poma. I llavors aquí segueix un procés d'aprenentatge de la xarxa, en el qual doncs, l'alimentem aquesta xarxa amb les fotos ja etiquetades, on s'indica el que és poma, i a poc doncs, la xarxa va aprenent allò que és poma. Fins que arriba un moment en el que li podem subministrar, li podem donar una foto que no ha vist mai, en el qual hi poden aparèixer pomes, i aquesta xarxa ja és capaç de detectar-les. Però, clar, aquí la feina important és la de fer tota aquesta adquisició de dades a camp i, sobretot, d'etiquetar-les posteriorment, no?
1: Pels que no som de l'àmbit, estaríem parlant d'anys de feina?
3: Sí, fa aproximadament... Bueno, portem 4 campanyes més grans, sí. 4 campanyes i cada campanya més... No es tracta únicament de prendre fotografies d'una gran quantitat de pomes, que també, sinó que, a més, també hem de prendre aquestes fotografies amb diferents estadis fenològics. O sigui, quan les pomes són petitetes, així agrupades amb corimbes, fins al moment en què ja estan a punt de ser recol·lectades. I, a més, també ha sigut necessari fer mesures i fotografies de pomes de diferents varietats. Clar, si únicament prenem fotos de pomes d'una determinada varietat o en un determinat estadi de creixement, després la xarxa no seria capaç de reconèixer doncs, varietats que diferissin molt o es reconeixeria amb menys fiabilitat, com a mínim.
1: Clar, al llarg de tot aquest procés, hi ha hagut algunes dificultats o traves que us heu anat trobant que no us esperava o altres que potser sí, algunes dificultats?
3: bé, vas trobant algunes, com en tot procés de recerca, doncs sí que vas aprenent a mesura que el vas desenvolupant, no? Per exemple, doncs el model actual que tenim que està implementat en l'aplicació, doncs permet mesurar o permet diferenciar el que són les mesures de fruits ja individuals de fruits agrupats. I això és algo que, bueno, al començament doncs tampoc ho teníem tan clar que hagués de funcionar d'aquesta manera, no? Llavors va arribar un punt en el que ens vam adonar que era convenient aquesta separació, no? Ara mateix tenim aquest model que, com t'indico, doncs permet escollir a l'usuari dintre de l'aplicatiu si el que vol és mesurar el calibre d'una fruita que està pues ja que és una miqueta més gran, no? Ja es troba individualitzada a l'arbre, o bé fruits que són que estan agrupats, no? Escollir un o altre canvia els resultats, i no tan sols això, sinó que el sistema de mesura doncs també canvia. Una cosa que no he comentat que és important és que l'aplicació funciona amb telèfons mòbils, però aquest telèfon mòbil ha d'estar cobrat amb un suport que es pot imprimir amb 3D. El model també el tenim disponible gratuïtament al web de l'aplicatiu, que és fruitmeasure.app.udl.cat, doncs allà hi ha el model de suport que tothom que estigui interessat doncs ho pot descarregar, i si disposa d'una impresora de 3D doncs s'ho pot imprimir. Doncs bé, com us comentava, el telèfon mòbil s'acopla amb aquest suport imprès en 3D, i a l'extrem del suport hi ha un element circular que quan nosaltres anem a fer la fotografia, no, això funciona de la següent manera: volem mesurar un fruit, aproximem el suport juntament amb el mòbil, no, el fruit corresponent, i aquest element circular ha d'estar en contacte amb el fruit, i en aquest moment, quan ja toca el fruit, es fa la fotografia i l'aplicació doncs detecta el fruit i la mesura. Doncs bé, l'operativa canvia una mica quan els fruits estan agrupats. Clar, quan tenim fruits agrupats, que són fruits molt petits, donat que la referència podria tapar els fruits, en lloc de tocar el fruit, el cercle, que el col·loquem, aquest element de referència, el col·loquem doncs en el pla mig dels fruits, no? Llavors es fa la fotografia.
1: A hores d'ara, amb el temps que porti desenvolupat, quin feedback heu anat rebent?
3: El feedback ha sigut molt bo. Hem estat treballant amb col·laboració amb empreses del sector. De fet, amb algunes d'elles fins i tot hem fet assajos a les seves finques. I clar, cada fruticultor una mica doncs et dona doncs el feedback en funció del que, bueno, doncs de les varietats

0: I bueno, com a punts que hem d'anar pues, treballant, doncs, bueno, estem intentant millorar el número de deteccions, no? Al final, clar, quan tu mesures amb un peu de rei, doncs, clar, mesures el fruit i està clar que aquell fruit doncs, ja l'has mesurat. Quan fas una fotografia, doncs, la detecció depèn de com d'ajustat estigui l'algoritme. Llavors estem treballant en millorar el número de deteccions que, tot i ser elevat, doncs, el podem millorar. Aquest és una miqueta el feedback que tenim, no? Però a nivell d'errors, entenem l'error com la diferència entre la mesura que podem obtenir amb un peu de rei i la mesura del calibre, em refereixo, que podem obtenir amb una aplicació, doncs la veritat és que tenim errors de l'ordre d'un 2 mm aproximadament. Sí.
1: Perfecte. Abans comentaves que l'eina és gratuïta. Per què heu decidit que sigui
0: Sí.
1: gratuïta?
0: Tant els investigadors que han participat per part de la Universitat de Lleida com els investigadors de l'IRTA, doncs, creiem que la nostra feina doncs, és oferir solucions no, a la societat. Llavors, pensem que si oferim aquesta solució d'una forma gratuïta, doncs arribarà a un públic més ampli. Aquest és un dels motius, no? Pensem que, o sigui, una de les nostres motivacions, si no la principal, doncs és aquesta, no? Que arribi l'eina al públic més ampli que sigui possible, no? Llavors, aquest és el principal motiu i després l'altre és que també volem tindre interacció amb el sector. O sigui, com us he comentat, doncs l'eina ja està disponible a les botigues virtuals, però, clar, és una eina que podem anar desenvolupant, però no la podem anar millorant sols, no? Molts cops se'ns diu a la universitat que estem una mica amb els nostres llibres, i és cert, però per això necessitem precisament la interacció del sector. Llavors, creiem una eina gratuïta ens permet, doncs, que més facilitat de que es provi, de que es testegi, que ens arribi doncs aquest feedback que és imprescindible.
1: Entenc que reticències no n'hi ha hagut cap, no?, per part del sector.
0: No, molt al contrari, estem molt agraïts de tota l'acollida que hem rebut. De fet, són diverses les empreses que ens van donar suport en la proposta inicial del projecte i recentment doncs, també en la jornada divulgativa que vam dur a terme el dia 10 d'aquest mes, doncs també, en fi, estem realment contents amb la resposta del sector.
1: Dèiem que aquesta aplicació de moment s'ha entrenat amb pomes. No sé si hi ha altres fruites amb què es vulgui treballar.
0: Sí. De fet, l'aplicació, com bé indiques, està únicament entrenada amb pomes en aquests moments, però sí que hem pres mesures amb cireres. Ja tenim mesures de la campanya passada, entre el març i el maig, vam prendre mesures ja amb el suport, ha cobrat el telèfon mòbil, però ara segueix el procés que t'he comentat, que és fer tot l'etiquetatge i a partir d'aquí entrenar un model, que en aquest cas serà un model diferent específic per cireres, no? També ens han manifestat l'interès no, d'altres fruits, com poden ser préssics o... Bé, anirem veient una miqueta, no? Però la nostra intenció, en tot cas, sí que és la de ampliar-ho a d'altres varietats, sí.
1: Perfecte. I això formaria part de la mateixa investigació o s'anirien obrint línies de recerca diferents?
0: Bueno, això és una continuació al final, no, de l'actual investigació. Clar, aquí també voldria dir, quan parlem d'investigació, que de fet el terme investigació pues, l'he nombrat jo a l'inici, però cal dir que amb aquest aplicatiu portem 4 anys treballant-hi, però amb el que és la línia d'investigació amb detecció de fruits utilitzant sistemes de visió artificial, d'intel·ligència artificial en general portem 10 anys, no? El grup de recerca en aeròtica i agricultura de precisió. I tot això, tot el que estem fent actualment en aquest aplicatiu, doncs, és un producte d'aquesta recerca prèvia. De fet, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo al grup de d'agròtica,

0: Doncs hem testejat i hem avaluat diferents sensors i també hem desenvolupat noves metodologies, bàsicament metodologies que permeten realitzar reconstruccions 3D, tridimensionals de les plantacions, i a partir d'aquestes reconstruccions tridimensionals som capaços de detectar el fruit i mesurar-lo. Tots aquests mètodes són mètodes ja sigui basats en làser, amb la realització de moltes fotografies des de punts de vista diferents o d'altres sensors. Són mètodes que a nivell d'investigació doncs, estan avançant molt i ofereixen realment resultats que fins fa poquets anys doncs, eren impensables, però tenen la dificultat de que ja sigui per una qüestió de cost econòmic, per exemple, sensors làsers, molts d'ells denominats LIDAR, o bé per una qüestió de cost computacional, per exemple, en tècniques fotogramètiques que utilitzem, doncs és difícil que puguin arribar en aquests moments al sector. Dic en aquests moments perquè la tecnologia evoluciona molt ràpid i potser demà tenim un sensor que és econòmic i ens dona aquests resultats tan bons. No? Uh-huh. Llavors, FilmMeasure App, l'aplicació ha sigut doncs, el resultat de tot aquest camí que ja portava anys doncs, recorrent no?, en l'àmbit de la recerca. I vaja, en paral·lel amb que anem avançant amb aquest projecte, amb l'aplicació FilmMeasure App, doncs, continuem fent recerca, doncs, potser no tan aplicada, no l'aplicació tan immediata, utilitzant d'altres metodologies que esperem que a mesura que es vagin desenvolupant doncs, els sensors i que vagi avançant també tot el hardware informàtic, doncs algun dia doncs, també podrem realment trobar doncs, les finques, no?
1: Aprofitant que avui tenim l'Eduard amb nosaltres, també volia parlar una miqueta del grup de recerca. Deies la velocitat amb què avança, amb què s'avança en aquest sector. No sé si és un dels hàndicaps també que teniu a l'hora d'investigar, de fer recerca, de poder desenvolupar projectes com aquest, que ja de per si els tempos que requereix són lents, però si a més el context de fora avança tan ràpid, us obligui a actualitzar-vos constantment.
0: Sí, aquest és un hàndicap, realment, no? Perquè, clar, realment, o sigui, fins l'any 2012, pràcticament les xarxes neuronals, evidentment, sí que existien, però hi va haver, en aquell any, va aparèixer, bueno, diferents avenços en aquest àmbit i va haver un salt qualitatiu molt, molt important. I des de llavors, doncs, constantment estan apareixent cada any noves arquitectures de xarxes neuronals. També, com us comentava just ara, doncs, els equips d'informàtics estan evolucionant a una velocitat doncs, molt elevada i de vegades és difícil d'estar al dia. No? Llavors, clar, hem de compaginar una mica el que és estar al dia de tots aquests avenços, tant en algoritmes com en equips, no? En sensors, i a la vegada doncs, fer la recerca del dia a dia. Uh-huh. Bé, en fi, al final, doncs, per això també el poder desenvolupar eines simples com és aquesta, pensem que és una opció que bueno, que pot ser adequada, uh-huh. No? En el sentit de que, clar, si el desenvolupament d'eines que són més complexes, com els que us indicava que també estem treballant, doncs, clar, potser en un moment en què des de els centres de recerca ho haguem ja desenvolupat, igual ja ha sorgit una tecnologia que ja la fa obsoleta, no? En canvi, un aplicatiu mòbil, doncs, és més difícil que això evolucioni tan ràpid, no? Uh-huh.
1: Totes les recerques les feu amb l'IRTA o aneu jugant amb altres instituts?
0: No, totes no és fem amb l'IRTA, també que tenim molta relació i en aquest àmbit concret hem treballat durant molts anys, no? Però des de la Universitat de Lleida, concretament des de de recerca en acròtica, doncs treballem amb molts grups, no? És a dir, de l'IRTA o d'altres centres d'investigació, també altres universitats. O sigui, anem, bueno, també molts cops a recerca doncs, treballem amb uns col·laboradors o amb uns altres, doncs, depenent de com ens complementem a nivell científic, no? Em refereixo, clar, cadascun doncs, aporta les seves habilitats, no? I depenent del projecte que volem engegar, doncs, bueno, ens reunim, per dir-ho així, de forma més planera, no? Uns perfils d'investigadors o uns altres.
1: Eduard, abans d'acomiadar-te, si et pregunto per reptes, ja sigui del grup com també a nivell teu personal i professional, que creus que ha d'encarar, que heu d'encarar cap al futur, quins serien?
0: Sí, com a reptes més relacionats amb l'àmbit que en l'àmbit que estem tractant, doncs, amb la detecció de fruits, en general, a la utilització de visió artificial aplicada a l'agricultura, el principal ara mateix que nosaltres hem detectat és la necessitat de processar de forma automàtica les dades. O sigui, el problema avui en dia ja no és adquirir dades. El problema és com transformar aquestes dades en informació. I molts dels algoritmes que utilitzem encara requereixen una etapa de processament manual. Això implica que el treball de personal pot ser doncs, molt laboriós. I en aquest sentit doncs, estem dissenyant projectes, no? Estem llançant projectes per a intentar doncs, escurçar aquests temps, perquè pensem que és que si ho aconseguim, no? Si aconseguíssim que el processament, no sé si fos a temps real o quasi a temps real, doncs realment hauríem aproximat molt aquestes tecnologies al sector, no? Aquest és un dels principals reptes. Uh-huh. I bé, a nivell professional o personal que m'has preguntat, doncs, bueno, el repte és, no sé si el repte, no? Però la il·lusió és continuar, doncs, investigant, continuar aportant a la societat a través de la recerca que fem en el dia a dia, que és el que ens motiva, i no sol a través de la recerca, sinó ja parlo en termes de universitat, sinó també formant, doncs, els futurs, en aquest cas enginyers i enginyeres, no? Uh-huh. Que també realment és un treball doncs, molt, molt bonic i que realment a mi personalment doncs, m'omple moltíssim.
1: Uh-huh. Aquest processament automàtic de dades l'ubicaríem com a repte a curt termini o més a mig llarg termini?
0: Bé, aquestes saber si és a curt o a llarg termini molts cops depèn de com avanci també el hardware, no? Com avancin bueno, per dir-ho primerament, els ordinadors, no? Uh-huh. Per dir-ho així, la capacitat de processament. Però realment pensem que no hauríem de tardar molt de temps. No hauríem de tardar molt de temps i perquè ja comencen a aparèixer algoritmes que permeten doncs, identificar, per exemple, ja estic parlant de les altres recerques que fem, de caracterització tridimensional de fruiters, no? Som capaços de reconstruir un arbre fruiter amb tots els seus atributs, amb el tronc, amb les fulles, i, per exemple, mesurar quina és la seva àrea foliar o quin és el seu volum, no? Doncs comencen a aparèixer algoritmes que, amb les seves corresponents adaptacions, que és aquí on hem d'intervenir nosaltres, són capaços d'identificar les diferents parts, no?, d'aquest arbre. I, vaja, no veiem que sigui molt llunyà, no?, poder aconseguir això. Uh-huh. Però, com tot en l'àmbit agrícola, molts cops doncs, utilitza o s'apliquen algoritmes que ja estan testejats en la indústria. En aquest sentit, doncs, tenim aquest avantatge. No hem tant d'obrir el camí de desenvolupar algoritmes, sinó de ser capaços d'adequar aquests algoritmes a una realitat que és la del camp, que sol ser força menys estructurada o força menys ordenada, no?, que la que podem trobar, doncs, en un entorn, ja sigui industrial o en un entorn urbà, no? En el camp, doncs, a part de les qüestions climatològiques, doncs, tenim que prendre per caracteritzar un arbre, o sigui, tindre una estructura tridimensional d'un arbre és realment molt complex, no? Perquè, clar, els patrons són totalment... no estan estructurats
1: clar,
0: de cap manera, no?
1: Clar, podríem dir llavors que la dificultat rau en l'adequació al sector del camp.
0: Sí, totalment. La dificultat cau en l'adequació i realment molts cops en agricultura, ja per un temps més generals, potser no és tan important arribar, també depèn de l'aplicació, no voldria parlar en termes generals, però potser no, en termes no és tan important arribar a una exactitud de mesura de la micra, per dir-ho així, cosa que en certs processos industrials sí que resulta clau, però el que sí és molt important és que els sistemes, els algoritmes que adequem, els sensors que utilitzem en general, siguin robustos i siguin, doncs això, s'adaptin a aquestes característiques no estructurades que trobem al camp, no? Per exemple, hi ha sensors que funcionen molt bé per obtindre models tridimensionals, però requereixen unes condicions d'il·luminació determinades, no? Han d'estar en unes condicions controlades, que això en camp és inviable, no? Doncs, en fi, depèn de l'hora que hi vagis, del dia, doncs canvia moltíssim, no? O, per exemple, hi ha també molts algoritmes que s'han testejat, doncs, per exemple, per fer navegació autònoma de robots que permeten reconèixer els entorns, no? Però que és, en línies generals, doncs, s'han pensat més per entorns urbans o a través d'edificis que tenen superfícies que són planes, sigui geometries rectilínies. En canvi, clar, quan vas en un entorn com pot ser una plantació de fruiters com els que estem comentant, doncs pràcticament diguem que no trobes cap geometria que d'aquestes simples, no? No trobes ni esferes, ni trobes plans, doncs aquí està el repte, realment.
1: Eduard Gregorio, responsable d'aquest projecte Fruit Measure App, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Molt bon dia.
0: Doncs moltes gràcies per la vostra invitació. Bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
4: Avui, companys, ens traslladem fins a les Garrigues Altes per conèixer Salvatge, un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extra ecològic i converteix els olivars en espais de conservació també de la biodiversitat, no? Una iniciativa que demostra que és possible unir producció agrària, protecció de la natura i també desenvolupament rural. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres el Ramon Conill, que és el tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i també l'Alfons Pere, que és el coordinador de Salvatge, i també els saludem ja. Molt bona tarda.
5: Bona tarda. Molt bona tarda.
4: Bé, per començar, faig una pregunta una miqueta global, no?, per dir-ho d'alguna manera. Què és exactament Salvatge i com definiríeu el projecte a algú que no el coneix?
5: Vale, mira, Salvatge és un projecte de conservació de la natura que utilitza l'agricultura ecològica com una eina per recuperar el paisatge, la biodiversitat i, sobretot, l'activitat econòmica al món rural. Amb aquest projecte, pues, un dels resultats és que produïm un oli d'oliva verge extra, ecològic, però aquest no és l'objectiu final de tot això. L'objectiu va molt més enllà de l'oli, de produir oli, i és que volem demostrar, com bé has dit tu abans, que volem demostrar que és possible conrear la terra, generant beneficis tant per la natura com per les persones.
4: Com va sorgir una miqueta aquesta idea de posar en marxa aquesta iniciativa a les Garrigues Altes?
5: Bé, Aquest projecte va néixer fa 10 anys, fa una dècada ja, impulsat per l'associació Trenca, que ara sí. Ha passat a dir-s'hi Salvatge, perquè el projecte ha crescut tant que ja mereixia tindre una entitat per el mateix. No? Llavors, per això el canvi de nom d'associació Trenca a Salvatge.
4: Exacte.
5: I el que es buscava era una manera de la conservació de la biodiversitat amb el desenvolupament rural. D'acord? Sí. Llavors vam veure que moltes finques de muntanya allà a la Vall Major de Bovera estaven abandonades i es va decidir adquirir una i començar a poc a recuperar aquests oliverats de muntanya amb valor ambiental, social i econòmic.
4: Quina és la situació que us vau trobar quan vau començar a treballar en aquesta zona? No sé, Ramon, tu també vas viure aquests inicis o Alfons, com va ser aquesta situació que es vau trobar de principis a l'arribar a aquesta zona?
5: Bé, a aquesta finca nosaltres vam adquirir una petita finca de 4 hectàrees d'olivera de muntanya que estava abandonada. No, no es conreava des de feia molt temps. Llavors estava plena de vegetació que envaia els bancals, els marges de pedra seca estaven molt deteriorats i l'activitat agrària pues, cada vegada era més reduïda en aquesta finca. Bé, bueno, pràcticament no era reduïda, és que no n'hi havia pràcticament.
4: Sí.
5: És un territori pues, bueno, que té un patrimoni sí, extraordinari, però clar, un risc molt, molt gran de perdre si no s'actua.
4: Sovint dieu, no? Parlant ara de Salvatge, no? Com estem parlant, també feu oli, i sovint dieu que és molt més que un oli, no? Què vol dir exactament aquesta afirmació?
3: Que és més que un oli. Clar, aquest oli el que fa és comprar paisatge, compra territori, compra una mica reactivar l'economia de la zona. Perquè no cal oblidar que les Garrigues és de les zones més despoblades de Catalunya i concretament la Vall de Bovera són zones on no s'ha pogut mecanitzar gaire i també l'èxode rural i la falta, diguéssim, de poder viure del camp ha deixat aquella zona una mica més ensupida. Al cap i la fi, quan compres oli, compres també una mica invertir en aquest territori, un territori una mica oblidat per la resta de Catalunya, però també el que fa és invertir en l'altra part del nostre projecte, que no només és la part aquesta de la producció, la lògica productivista, sinó que el que volem és conrear, extreure'n, perquè al cap i al fi l'agricultura és extractivista, però el que volem fer també és conservar i intentar com conciliar aquesta activitat econòmica amb la resta de vida de fauna i de resta de biodiversitat de la zona, que és una zona molt rica, i a vegades molt desconegudes també la vida que hi ha al secà.
4: Exacte. Més endavant ja entrarem més en detall, no?, d'això que comentes ara, d'aquesta biodiversitat, no?, que no només és l'oli, com bé comentes, també aporta molts més àmbits, però m'agradaria preguntar-te, per exemple, quins són avui els principals objectius doncs, d'aquest projecte de Salvatge.
5: Bé, al recuperar aquests oliverats abandonats, vale, els objectius també són establir acords i estratègies i xarxa amb altres pagesos de la zona per replicar aquest model de gestió.
4: Sí.
5: Tot intentant conservar pues, això, la biodiversitat mediterrània, protegir les espècies amenaçades i bueno, promoure una agricultura ecològica i regenerativa que al cap i a la fi prevengui d'incendis forestals i pugui contribuir també a revitalitzar tot el món rural. I sobretot aquella zona que, com ha dit en Ramon, és molt, molt deprimida en aquest sentit.
4: Exacte. Ramon, ara sí, et pregunto a tu un dels eixos principals de Salvatge és la recuperació, no?, d'oliveres centenàries. Què tenen d'especial aquests arbres? No? T'ho pregunto tu, com ets tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, doncs què tenen d'especial aquests arbres?
3: Bueno, al cap i la fi, els arbres vindria a ser poder l'expressió, una de les expressions de la vida més característiques que trobem, on veiem la percepció del temps, no?, el pas del temps. Els arbres, per tant, el que tenen i acullen és temps i realment són autèntics monuments vius. Alguns tenen centenars d'anys, alguns, com hem vist, cap a les zones més baixes de l'Ebre, milers d'anys, i formen part de la nostra història i la nostra cultura. És cultura mediterrània. I, a més, estan perfectament adaptats al territori i, a més, produeixen olives de gran qualitat. Per tant, aquí tenim una doble funció. A part de ser uns grans monuments, també ens aporten aquest oli i això tan preuat que tenim al Mediterrani.
4: Què implica recuperar, doncs, un oliverar abandonat després d'anys, doncs, de no activitat, diguéssim?
3: Clar, és una feina lenta i, bueno, molt, molt manual, perquè jo també estic contribuint, diguéssim, a la recuperació com a podador, i al cap i la fi el que fem és anar traient una mica la fusta i intentem recuperar aquesta vigorositat que tindria un arbre més jove i productiu.
4: Sí.
3: I a més d'això, cal desbrossar, recuperar els accessos, restaurar els marges de pedra seca, que vulguis no són zones de treball, i, bueno, i podar els arbres, això, que fa anys que no gestionen, i posar una mica la finca sempre intentant respectar els ritmes també de l'arbre i respectar una mica els ritmes també de l'entorn, seguint aquesta lògica d'extreure oli.
4: Exacte. Al final també són ritmes, no?, com comentes, que ja ho has comentat, no?, al principi de la resposta, són ritmes més lents, no?, que potser doncs s'ha d'anar amb una mica més de pausa i de paciència, no?
3: Exacte. Hem d'intentar trobar aquest mig equilibri entre respectar els seus temps, que són molt més lents en comparació de l'ull humà. Vull dir, hem de trobar aquest equilibri entre la rapidesa humana, aquesta immediatesa actual, i amb la seva parsimònia, com li vulguis, els seus ritmes de vida.
4: Potser, ara que em ve al cap, no?, potser el més difícil és quan arrenques, no?, que comences de zero, diguéssim, entre cometes, i sí que és una miqueta més, més lent, potser, però potser un cop quan ja està arrencat el projecte, no?, que ja, com bé ha comentat, 10 anys, si no m'equivoco, un cop ja el projecte va arrencat, ja els timings surten una miqueta més ràpid, no?
3: Sí, vulguis o no, el rodatge ajuda. També, al cap i a la fi, també ens hem de familiaritzar no només amb els companys de treball humans, sinó també amb els companys de treball que tenim a l'entorn. Arbres, el paisatge, el clima... Vull dir que sí, com més coneixement tenim del territori i de l'espai on ens movem, més bé surten els timings.
4: Quin valor tenen aquestes oliveres des del punt de vista històric, paisatgístic i cultural? Que abans ja ho has comentat una miqueta, però t'ho torno a preguntar. Quin valor tenen aquestes oliveres?
3: Clar, representen segles de treball i de moltes generacions, no només per la plantació dels arbres, sinó per aquests grans murs de pedra seca. Ha modelat el paisatge de les Garrigues i quasi de tot Catalunya i formen part de la identitat d'aquest territori. Sense elles desapareixeria una part molt, molt important de la nostra història i de la nostra cultura i que també donen aquesta ànima en aquests territoris.
4: Com és el procés, no? Estem parlant d'oliveres, clar. S'extreu olives, de les olives s'extreu l'oli, no? Com és el procés de producció d'aquest oli salvatge des del moment de la collita de les olives fins a l'embotellament, diguéssim?
3: Vale. Nosaltres treballem gairebé totes amb la varietat arbequina,
4: sí,
3: i la recol·lectem en el seu moment òptim de maduració. Treballem també, fem un oli semivert, al seu punt de maduració, però també busquem que hi hagi parts d'olives verdes. I aquell mateix dia, bueno, que depèn del punt de maduració, doncs les anem a recol·lectar, que aquests anys han set entre octubre i novembre, i després els transporten aquell mateix dia al molí, són premsades, s'extreu l'oli mitjançant els processos mecànics, i en fred es preserven totes les seves propietats, diguéssim, d'aquesta extracció en fred. També val a dir que la recol·lecció la fem, diguéssim, manualment, i les encaixem, perquè intentem que l'oliva arribi al màxim d'en bon estat i, per tant, presenti menys oxidació al molí. Per tant, conservi totes les propietats. Després es filtra i l'embotellem i cap a la comercialització.
4: Et volia preguntar quines són les característiques principals, no?, d'aquest oli d'oliva verge extra?
3: Bueno, l'arbequí és un oli... Si parlem generalment, és un oli bastant pla i que agrada molt, però també parlem de que aquest oli nostre que fem és un molt aromàtic, és equilibrat, amb notes afruitades i està elaborat sense pesticides ni productes químics de síntesi. Manté una mica tota la qualitat dels oliverars de muntanya.
4: Exacte.
3: O sigui, també intentem que tingui aquest gust del territori.
4: Quines són les grans diferències, no?, entre el vostre model de producció i una producció potser una miqueta més convencional, entre cometes?
3: Clar, la convencional tindria una lògica més productivista, una simplificació del sistema, o sigui que només en el sistema agrari existeixi l'arbre. Nosaltres tenim en compte que el sistema és més complex, que no només existeix el cultiu dels arbres, sinó que també tenim hàbitats a conservar, tenim altra gent a tenir en compte. No utilitzem pesticides, mantenim cobertes vegetals, aflorim la fauna, intentem restaurar els hàbitats, perquè nosaltres sabem que són uns aliats més que un estorb, i l'objectiu no només és obtenir la collita, sinó també al mateix temps millorar aquell territori.
4: Exacte, correcte. Us pregunto als dos, començo per tu, Alfons. Quan una persona compra una ampolla de salvatge, què és el que compra?
5: Bé, això és una molt bona pregunta. Pues, sincerament, compra un oli molt bo, de molt bona qualitat, d'alta qualitat, diria jo. Però també contribueix a conservar la biodiversitat. És el que parlava abans en Ramon, no?
4: Sí.
5: Que dins d'aquesta producció es recupera, bueno, més que es recupera, es conserva la biodiversitat, es recupera amb elements patrimonials com els murs de pedra seca o les cabanes d'eines que antigament utilitzaven els pastors. També es protegeixen espècies amenaçades i es dona suport, pues, a tot el desenvolupament sostenible aquí a la zona de les Garrigues.
4: No sé si Ramon vols afegir alguna coseta.
3: No, massa més. Vull dir, podria explicar-me el que ha dit, però vull dir, les idees principals vindrien a ser aquestes.
4: Doncs som-hi. Si us sembla, canviem d'àmbit, no? Com hem anat comentant a aquests minutets d'entrevista que portem, no només és oli, perquè també la biodiversitat que aporta, diguéssim, no?, aquests oliverars de muntanya, és una de les singularitats d'aquest projecte que també serveixen, no?, com a reserves de fauna. Què significa això a la pràctica?
3: Vol dir que les finques es gestionen també pensant en animals i en els seus hàbitats. Que les activitats agrícoles es planifiquen per afavorir una mica la diversitat i crear espais on la fauna pugui alimentar-se, refugiar-se i reproduir-se.
4: Quines són les accions que dueu a terme per afavorir aquesta biodiversitat de la que parlem?
3: D'accions, bueno, a nivell de projecte en duem moltes, però les principals és que restaurem marges de pedra seca, construïm aquestes basses temporals per amfibis, bueno, i cal destacar que no tants amfibis, també hem trobat aquests últims anys la polla d'aigua, instal·lem caixes niu, conservem la vegetació autòctona, intentem mantenir aquestes zones refugis com ara boscos i gestionem cultius sense productes químics. Val a dir, aquests productes químics intentem utilitzar-ne al mínim.
4: Sí.
3: Però a vegades l'agricultura ecològica...
4: És inevitable.
3: És inevitable, perquè al cap i la fi també volem treure oli i aquest any hem hagut de fer alguna aplicació del coure perquè l'ull de gall se'ns estava menjant alguns arbres.
5: Sí, perdona, Eric. Sí, amb això em referència amb el que deia en Ramon. Aquest any teníem la discussió de que, ostres, quant apliquem? Apliquem molt? Apliquem poc? Perquè, clar, si apliquem molt, potser ens carreguem animalets que ens van bé per una altra cosa. Si ho fem curt, potser encarreguem l'arbre i no tenim tanta producció. Aquesta és la dicotomia que tenim i és el que a vegades pues, fa una mica també lent del procés, no?, de decidir com i què fer.
4: Clar, quins són els majors inconvenients que us trobeu?
3: Conciliar amb aquests dos mons. A vegades la productivitat, tal i com la coneixem avui en dia, no va de la mà de la vida. I nosaltres el nostre projecte és ambiciós perquè volem crear aquesta unió, no?, entre que la vida i la productivitat puguin anar de la mà. I a vegades ens trobem una mica d'entrebancs. Però bueno, anem fent passos.
4: A poc a poc i bona lletra, com se sol dir. Parlàvem de les espècies, no? Quines espècies es poden trobar en aquests espais recuperats per salvatge?
5: Sí, sí, mira, aquí fem seguiment de fauna, tant de fauna com de flora. Jo personalment faig el seguiment de fauna també I el que sí que et puc dir és que, a part de d'aus rapinyaires, petits mamífers, rèptils, polinitzadors, ratpenats, tenim gairebé totes les espècies que apareixen o autòctones o típiques de lo que és els hàbitats mediterranis. I val fer una mica de... Val posar una mica en valor, pues, que també trobem espècies de gran interès per a la conservació, com la tortuga mediterrània, sí, que està en perill d'extinció, o l'àliga guabarrada, que també estem fent cosetes en aquest sentit per intentar fixar al territori alguna parelleta i, bueno, i donar-li també el seu protagonisme.
4: Quin impacte té aquesta agricultura ecològica en la que es basa, no? És salvatge, en la conservació dels ecosistemes, doncs, més mediterranis?
3: Clar, l'agricultura ecològica, al cap i a la fi, busca produir reduint al màxim la contaminació de l'entorn, sí, sigui del sol, de l'aigua, de tots aquests insectes polinizadors, així com la resta d'animals, diguéssim, que ens envolten i que també fan servir aquests espais. També entenem l'agricultura ecològica com aquella millora de la fertilitat, o sigui que vulgui millorar allò que es troba i crear uns espais agraris més compatibles amb la biodiversitat. És una aliada fonamental per conservar aquests ecosistemes mediterranis. Vull dir, creiem que és l'única forma de fer agricultura.
4: Totalment. També, ara se'm ve al cap, no? Continuant amb aquest fil, pensant en el territori, no? Les Garrigues Altes és una zona de les més afectades pel despoblament, i vosaltres, salvatge, com contribuïu a donar noves oportunitats a aquest món rural?
3: Clar, vulguis o no, a part de la nostra finca, també creem llocs de treball associats. A vegades fem la feina a l'Alfonso i jo, vull dir, ni molt menys. Vull dir, hi ha peons associats de finca, després hi ha persones de manteniment associades a la finca, hi ha molta gent de feines indirectes que estan molt relacionades. I últimament, també amb les visites a la finca, el que estem fent és contribuir molt amb el forn de Bovera, amb aquesta economia que encara subsisteix al poble de Bovera. I, diguéssim, contribuïm molt en comprant aquests espais i fer-los visibles també als nostres visitants.
4: Doncs, déu-n'hi-do. M'ha cridat també l'atenció, no sé qui m'ho sabrà respondre dels dos millor, però un dels elements més coneguts d'aquest projecte també són els que anomeneu burros bombers. Què són aquests burros bombers i quina és la funció que tenen dins la gestió de les finques?
3: Bueno, doncs els rucs, diguéssim, nosaltres, a les nostres finques, tenim finques agrícoles, diguéssim, destinades a la producció d'oli, i també tenim zones forestals a mantenir. Els rucs els veiem com una eina més, diguéssim, d'aquest projecte, o com un personatge interessant també dins aquesta, en el nostre imaginari, i ells s'encarreguen, diguéssim, de controlar una mica la vegetació, intentar controlar aquest sotabosc. Clar, ens trobem en un bosc mediterrani, amb antecedents també de foc forestal, i també necessitem com que controlar aquest combustible que ens envolta. Per tant, intentem que es mantingui una massa forestal controlada i que el risc d'incendi disminueixi.
4: Exacte. Doncs, convidats, estem arribant ja al final d'aquesta entrevista. Moltes gràcies. Avui ens hem traslladat fins a les Garrigues Altes, doncs, per conèixer aquest salvatge, que és un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extraecològic i també, doncs, converteix els olivars en espais de conservació de la biodiversitat, que és del que hem parlat durant tota aquesta entrevista. I ara sí, convidats, moltes gràcies. Ramon Conill, tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i Alfons Pere, coordinador de Salvatge. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
3: A vosaltres. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uafm.cat, on poden fer-nos arribar tots aquells temes que considerin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada, com diem, pel sindicat d'inquilines reclama un dret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un Mari Carmen més", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Comencem la jornada d'avui diumenge amb la presència ja de molts núvols a tot el litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Però, a més, avui, com a novetat, aquests núvols també apareixen a tot el litoral i prelitoral central, com també a la Catalunya central. Amb un matí que serà molt assolellat, aquests núvols a poc també començaran a aparèixer al litoral i prelitoral gironí. De cara a la tarda, els núvols guanyaran terreny al Pirineu i Prepirineu i no descartem alguna primera gotellada sobre tot al Pallars i també a la Vall d'Aran. Tot plegat amb unes temperatures que a les zones centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats amb prou feina superaran els 34-35 graus.
1: I seguim amb política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà aquest proper dimarts el seu tercer debat de política general com a cap de l'executiu. La sessió arriba després d'una setmana marcada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a l'informe PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats, la millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració, esperonat per les forces d'extrema dreta, també ocuparan part de les propostes i intervencions del grup. I en cultura, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74 Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La unitat d'intervenció cívica continua sumant efectius. Es va crear fa 4 anys per combatre l'incivisme i ara ja compta amb 2 operaris d'intervenció immediata que s'ocupen de netejar o endreçar quan es detecta alguna incidència. Amb la incorporació d'aquests 2 treballadors municipals, que se serveixen d'equipament propi, la unitat compta ara mateix amb 4 efectius, aquests 2 operaris i els 2 policies que també tenia des de l'inici. N'ha parlat l'alcalde, Rafa Navarro, que ha anunciat que aviat el cos incorporarà també 2 policies més i que, va dir, aquest serà l'equip que gestionarà també el sistema d'identificació de femtes de gos per ADN que s'implantarà en el futur. L'alcalde també es va referir, amb relació a la recollida de brossa, a la trobada de la taula de sostenibilitat i a la intenció de reobrir els contenidors l'any 2027.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Córrer, saltar, canviar de direcció, frenar, accelerar, disputar una pilota i, sobretot, prendre decisions en qüestió de segons. El bàsquet és un esport molt exigent físicament, però també mentalment. Una activitat completa que practiquen milers de persones des de les categories de formació fins a l'èlit, però tota aquesta intensitat també fa que algunes lesions siguin especialment habituals. Avui parlem de bàsquet des del punt de vista de la fisioteràpia amb Miqui Martínez, codirector de Fisio Premier.
2: Doncs el bàsquet és un esport molt complet, molt, molt compensat i molt equilibrat. Es treballen moltes capacitats a nivell de l'aparell locomotor i fins i tot cognitiva. Es treballa la velocitat de reacció, la resistència, i també és un, en ser un esport d'equip on has d'estar molt pendent de lo que fan els teus companys i lo que fa l'altre equip, doncs és un esport en el que la intel·ligència i l'habilitat mental també es treballa moltíssim.
1: I és precisament aquesta combinació d'intensitat, velocitat i salts la que pot provocar que determinades parts del cos pateixin més que d'altres. Els dits, els turmells i els genolls són alguns dels grans protagonistes quan parlem de lesions en aquest esport. Però quines són les més habituals?
2: Les lesions del bàsquet més típiques, si haguessin de fer un rànquing, segurament no hi ha jugador de bàsquet que no hagi tingut una capsulitis, que una capsulitis és una mena d'esguins d'uns lligaments que tenim entre les falanges, els dits. És molt fàcil que es faci una capsulitis si et dona una pilota així, diguem, a la punta del dit. I la primera moltes vegades se't sobta, però quan ja t'acostumes a tenir-ne ja no fas gaire cas, et fas un tape, un embenat, i normalment jugues sense cap problema. De fet, és molt habitual veure partits de bàsquet amb la gent amb els dits embolicats, o al bàsquet professional, a l'NBA, o al bàsquet amateur també. Després tindríem els esguinços de turmell. Com és un esport on es salta molt, i moltes vegades quan caiem del salt hi ha molts peus per allà al mig, trepitges un company o un rival i fas el maleït esguins, que bueno, depèn del grau que sigui, depèn de la intensitat, té un tractament o un altre, i sobretot el que canvia d'un esguins de turmell a un altre és el temps d'espera. Un esguins pot anar des dels 10 dies fins a acabar una intervenció quirúrgica, per exemple. I potser la tercera lesió més habitual serien els trencaments del creuat anterior, que és aquesta sí que és una lesió bastant greu, en la qual el jugador o jugadora pot estar fora dels terrenys de joc fins un any, perquè requereix d'una intervenció quirúrgica i d'una readaptació que es fa bastant llarga.
1: Una capsulitis al dit pot permetre continuar jugant amb protecció, mentre que un esguins al turmell o una ruptura del lligament encreuat anterior poden obligar a estar setmanes o fins i tot mesos allunyats de les pistes. Però això ens porta a una altra pregunta. Una lesió significa necessàriament que hem de deixar de practicar bàsquet?
2: En principi no hi havia cap problema que impedeixi la pràctica del bàsquet, a no ser que sigui alguna lesió cronificada, com per exemple inestabilitat del turmell o alguna patologia del genoll que no tingui ja, per dir-ho així, solució. Però per la resta de problemes no hi hauria cap lesió que ens impedeixi fer la pràctica del bàsquet. Òbviament, si una persona no pot pujar, per exemple, els braços més enllà del que seria el cap, doncs tampoc podria fer un tir a cistella o defensar o agafar un rebot, amb la qual també seria un hàndicap, no? Una desavantatge el no poder elevar els braços per sobre del cap. Però així com a lesió específica, amb un bon comportament, amb un bon tractament, amb exercicis adients, qualsevol persona pot practicar bàsquet.
1: I si hi ha una cosa que preocupa especialment molts jugadors, sobretot quan són joves, és el salt. Arribar més amunt per capturar un rebot, posar un tap o intentar fer una esmaixada. Però podem realment millorar la nostra capacitat de salt i, sobretot, podem fer alguna cosa per créixer uns centímetres?
2: Una cosa que els hi preocupa bastant als jugadors i jugadores de bàsquet és que, com moltes vegades no, diguem que deixem de créixer aviat i no som tot els que voldrien, volen guanyar capacitat de salt. Llavors ens demanen als fisios, primer, si hi ha alguna manera que puguin créixer, algun estirament o alguna cosa, i després ens demanen molt exercicis que els hi puguin fer com millorar el salt, de manera d'intentar arribar més a dalt per agafar més rebots que l'altre, o per fer una esmaixada, o pel que sigui.
1: I aquí apareix un dels grans mites relacionats amb aquest esport, que jugar a bàsquet fa créixer. Segur que més d'un jugador o jugadora ha sentit aquesta frase alguna vegada, però què hi ha de cert? Miqui Martínez ens ho explica.
2: Com a dada curiosa, s'acostuma a dir que la gent que fa bàsquet creix més i no és ben bé veritat. El que passa que a nivell professional sí que és veritat que els jugadors que són bons i a sobre són alts tenen més facilitats, tenen més capacitats i és més fàcil que llavors arribin a practicar bàsquet d'èlit. Però si mirem el bàsquet més amateur, veurem que hi ha gent de totes les alçades.
1: Per tant, ni cal ser alt per jugar a bàsquet, ni una lesió ha de significar necessàriament abandonar aquest esport. El més important és conèixer els nostres límits, tractar correctament les lesions i treballar la prevenció i la preparació física, perquè el bàsquet de velocitat és salt, és força i és capacitat de reacció, però també és coordinació, presa de decisions i, sobretot, treball en equip. Nosaltres continuarem parlant de bàsquet i també de tot allò que passa fora de la pista.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Espai L'Amistat ja ha desvetllat la programació teatral de la temporada 2026-2027 amb nou propostes que passaran per l'equipament fins al maig. La cartellera inclou títols com L'Albada, Els Bons, Primera Llei de Newton, Loop, Panorama des del Pont o El Botí, aquesta última protagonitzada per Pere Arquillué. Les entrades es posaran a la venda aquest dissabte a les 10 del matí a través del web de l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en Joan Muñoz, president sortint. Amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal, sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
2: Bueno, ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
0: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba tu a aquesta responsabilitat o aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
1: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el pessebre de Can Roure, o coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això. Llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina que els hi pertoca, vaja. Cadascú ens anem distribuint.
0: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
2: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi ha hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova. Des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més. Llavors, procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no ens renoves, pues, la cosa es va desfent.
0: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dit, que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després doncs deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc a poc, que vagi entrant gent una miqueta més jove?
2: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida, que cadascú té les seves, doncs potser es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, a participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
0: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no?, o a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no?, pràcticament.
1: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algú que encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig... No? Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, ja et dic, algo així.
0: Molt bé, està molt bé. I Joan, ara deia a l'Israel que esteu els dissabtes en el local, de moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
2: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, bueno, en condicions pèssimes, llavors resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-lo una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sotasostre amb lones, perquè quan plou, el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé, perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
0: Clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
1: Bueno, lo principal és donar a conèixer, doncs, el pessebrisme com a tal, i després, doncs, també fer partícip a la gent del poble, o no només del poble, sinó de rodalies del poble, de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això no tothom ho pot dir. Bueno, i saber que la gent pot venir i disfrutar, doncs, dels pessebres, vaja, que és el que avui es pot fer.
0: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
1: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, sí, eh? No? Veritat, Joan?
2: Sí, sí. Diguéssim, els puntals de si sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic, i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular, perquè a la canalla li agrada molt que hi hagi figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Sí. Això ja està fet.
0: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara et parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
1: Sí, bueno, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema, i bueno, ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo, i bueno, ho estem estudiant. Ja us anirem informant, ja us anirem dient, a mesura, doncs, que vagi...
2: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant, del 92 o 95, no te'n recordes. Clar. O teníem documentació, que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia, amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè,
1: sí, bueno, de
2: perquè
1: fet...
2: em sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do,
0: sí,
2: hi ha molta cosa, i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los, perquè crec que eren espectaculars.
0: Què deies, Israel?
1: No, dic que els estem recopilant tots, perquè, clar, és molta informació, són molts anys, s'han de datar, s'han de trobar... Perquè la informació ha de ser...
0: Veraç,
1: sí, ha de ser... No? Llavors, doncs, clar, anem una mica de corcoll últimament, doncs, buscant tot això, i també el fet de digitalitzar-ho, perquè, clar, moltes són fotografies que, per exemple, en Joan té àlbums plens i has de buscar-les, digitalitzar, saber de quin any són, qui ho va fer... Vull dir que hi ha una feina,
0: Sí, hi ha una feina d'arxiu, esteu fent ara,
1: exacte,
0: també.
1: Exacte, arxiu l'hem hagut de renovar, també. Bueno, Hem estat fent feina i encara falta.
0: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també doncs, amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això sí. És una cosa que també atrau molt de públic, no? De les famílies, dels nens i les nenes. No?
2: Clar, cada nen porta els pares.
0: Clar.
2: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia, i també mirarem d'exposar-lo també per animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou, perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, si tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
1: Pessebrística, no? D'una manera.
2: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevànol, perquè Capdevànol és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
1: L'enfoquen molt.
2: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, potser, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
0: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos, i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comunicat de l'AFA de l'Escola Mar Nova en relació a les obres per rebatre les declaracions de l'alcalde a Premià Mèdia i per insistir en la demanda de diàleg, informació i mesures per garantir unes condicions mínimes de seguretat per l'alumnat. Com ja havien denunciat en un primer comunicat a l'inici de curs, aquesta entitat retreu a l'Ajuntament que no se'ls hagués tingut al corrent del calendari d'obres ni del fet que finalment els treballs començarien al setembre. I ara, després del que va dir l'alcalde Rafa Navarro a la premsa, també denuncien que s'hagi decidit unilateralment i d'esquena, diuen a la comunitat educativa, que l'actuació començaria sense comptar amb la validació de la Generalitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta incertesa jurídica i operacional compromet, en última instància, la seguretat dels nens i nenes de l'escola. Per tot plegat, les famílies proposen la creació d'una taula de treball participada per Ajuntament, Generalitat, AFA i direcció del centre, per tal que es garanteixi la transparència que reclamen i es planifiqui de manera consensuada l'actuació. L'AFA també fa referència al pati provisional que ha habilitat l'Ajuntament. Afirmen que, si bé l'espai ja es pot utilitzar, encara no és apte per a la infància, perquè no disposa ni d'un punt d'aigua, ni de lavabos, ni de zones d'ombra. Diuen que la comunitat educativa reclama l'adequació d'aquest recinte des del juliol i exigeixen que aquestes correccions es facin amb la màxima urgència, aprofitant les estones que els nens no l'ocupen. Finalment, el comunicat també insisteix en reclamacions que ja havien fet en matèria de seguretat viària a la zona d'entrada a l'escola. Diuen que el perimetratge de les obres ha retallat les voreres i proposen habilitar una zona delimitada i adaptada per portar o recollir els alumnes i també la supressió d'un sector de zona blava proper a aquest indret per tal de minimitzar, diuen, l'impacte del trànsit en aquest punt.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: 9 moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que, en cas d'èxit, permetrien oferir als premianencs el servei a les platges, fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Ho avançava ara fa uns dies l'alcalde Rafa Navarro.
3: Nosaltres ara posarem en marxa una prova pilot d'un sistema de dutxes que ens garanteixen, segons ens diuen, un estalvi pràcticament del 80% amb el consum d'aigua. El que estem intentant fer és quadrar el cercle. Quan no posem les dutxes per instrucció europea i som l'únic poble valent que realment fa cas, una mica com amb la brossa, ens diuen de tot i ens crucifiquen. Quan posem les dutxes, encara hi ha algú que ens diu que no les hauríem d'haver posat perquè no som sostenibles. Aleshores, anem a intentar fer la quadratura del cercle i ara farem una prova pilot. La posarem una dutxa, un rentapeus, en un lloc molt precís durant fora la temporada per fer provatures a veure si el sistema funciona i podem incorporar dutxes que facin un estalvi important de consum d'aigua, unes dutxes de poc consum, per poder-les mantenir fins i tot en cas de que hi hagin períodes de sequera. Per tant, estem treballant ara en temps de pau, perquè quan arribi un altre cop el temps de guerra, fem aquesta quadratura del cercle de tenir dutxes sense atemptar contra el medi ambient.
2: Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té data. Recordem que després que l'estiu del 2025 es tanqués l'aigua de les dutxes per sequera greu que patia el país, aquest estiu passat l'estat dels embassaments va portar el govern a reobrir-ne algunes. En tots dos casos, segons l'alcalde, hi va haver crítiques. Dels que no creien que s'hagués de suprimir el servei en cap cas i després dels que consideraven que s'estava malgastant aigua innecessàriament. Ara les dutxes de baix consum podrien ajudar a trobar el terme mig, segons Navarro.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat d'inquilines reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un Mari Carmen Mas", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I parlem de castells, perquè Torredembarra obre avui la 30a edició del concurs amb la celebració de la primera jornada del certamen. 12 colles buscaran la victòria en una diada que es preveu força incerta i on la gama alta de 7 serà determinant per decidir el guanyador. La prèvia des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Torredembarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o, fins i tot, alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
3: Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
2: Entre els participants també destaca l'estrena, el concurs de dues colles, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
1: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de goma a goma ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre, Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
4: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís. T'ha agradat,
0: eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 592. I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On ha anat la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaira de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare.
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però... La mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però... a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic, ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Mm-hmm. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va

Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva. Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs. En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens seguim a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut, senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt menys, ni molt menys.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum! Va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presentà a la família com els

0: senyor malestar i els ajudar a detectar què els passa i com connectar de nou.
1: A veure si aquest senyor malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina, pàgina, història, història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
0: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldo.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora del matí per tal de desallotjar els migrants que són als voltants d'aquesta planta desaladora pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en aquest operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano, que està situada a la mateixa zona, però més allunyada de la desaladora. Hi ha unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, es van manifestar pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de forma espontània, es van instal·lar tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. I aquí a casa nostra, el nou director de la policia, Ferran López, ha defensat que Catalunya tingui les competències d'una policia d'estat i ha apuntat a aeroports, ports i platges. En una entrevista al diari El Periódico, López pensa que hi ha molts espais que no estan transferits per inèrcies i per dificultats normatives de base i descarta que hi hagi canvis en la cúpula del cos més enllà dels estrictament necessaris. Parlem ara també de cultura, perquè Constantí celebra la 43a edició de l'Aplec de la Sardana, la cita organitzada pel Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi tarragoní. Tindrà lloc a partir de les 12 del migdia i acabarà a les 5 de la tarda. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
5: I actuaran les cobles Cossetània i Reu Jove. La Plec és una de les trobades sardanistes més consolidades del Camp de Tarragona i com cada any reunirà centenars d'aficionats vinguts a diferents municipis. Josep Maria Salvat és un dels responsables de la Plec.
6: Tenim bastanta tirada en el sentit de que a la gent els agrada les cobles que tenim i les sardanes que toquen, el qual vol dir que van o venen. Nosaltres encantats de que vinguin, no?
5: La jornada es tancarà amb un tradicional refrigeri de coca i cava per a tots els assistents.
4: I encara més cultura, la plaça del Castell de Torredembarra acull la primera jornada del 30è concurs de castells amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat fa uns instants i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Els golejadors espanyols van ser Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Estàs escoltant

Des de l'estudi de Premier Media, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem amb la intenció que tots plegats passem una bona estona.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: A partir d'aquest programa, us oferirem un recull de musicals cantats en català. Alguns de creació pròpia, com Mar i Cel o Flor de nit, i altres adaptacions d'èxits de Broadway a Londres, com Estan tocant la nostra cançó o Germans de sang. I comencem amb Antaviada, creació de Degoll de Gom i que va representar el primer èxit musical de la companyia, formada per Joan Lluís Bozzo, Miquel Periel i Anna Rosa Sisquella. La paraula antaviana sorgeix de la imaginació d'un nen com a escapatòria de l'avorriment dels treballs escolars. El text està basat en contes de Pere Calders i la música és de Jaume Sisa. Es va estrenar el 27 de setembre de 1978 a la Sala Villarroel de Barcelona. En el repartiment trobem actrius i actors que posteriorment van fer una carrera important al marge del grup: Montse Guallar, Assumpta Serna i Pepe Rubianes.

0: Una vegada, un nen que es deia Abel es va inventar una paraula nova.
1: Antaviana. Antaviana.
0: L'Abel va enamorar-se d'aquella paraula tan seva i, de moment, se la va guardar com un secret.
1: Antaviana. Antaviana. Antaviana.
2: Què dius?
1: No res. És la lliçó de geografia.
0: De fet, la seva paraula tenia realment una dignitat geogràfica.
1: Antaviana?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Hauria pogut ser el nom d'un continent llunyà, una mica perdut i mal explorat, amb indis i plantes carnívores. Si ell en descobrís un de semblant, enfocant-lo amb els binocles des del pont de la nau, el batejaria sense pensar-s'hi. Ja es veia, dibuixant el mapa, humitejant el llapis amb la punta de la llengua i fent el contorn amb tots els accidents de la costa. El pintaria de color taronja i després, mirant-s'hi molt, traçaria les lletres en forma d'arc, espaiant-les perquè no tapessin cap riu.
1: Antaviana.
0: Aquella bata li agradava. També se'n podria dir Antaviana. Però una bata no acostuma a tenir un nom per ella sola, com l'espasa del rei Artur o el cavall del Cid.
2: No badis més, Abel. Avui et posaran un zero. Aquest xicot no farà res de bo. Jo, a la teva edat, ja dividia per quatre xifres.
0: Vet aquí. Que la seva paraula podia servir per a les qualificacions. No pas les dolentes, naturalment, sinó per les notes més altes. Alguna cosa que vulgués dir més que notable o més que excel·lent.
1: Avui he tingut Antaviana de gramàtica.
0: I si l'oferís al govern? Es va sentir seriós i transcendent, ple de civisme. El govern sempre deu anar escàs de noms amb tantes coses com té per etiquetar.
2: Desperta't, Abel. Avui se t'ha enganxat el coixí a les orelles.
1: No, mare, no. És que m'hi fixo molt. Coneixent el perímetre, he de trobar l'àrea de la circumferència.
0: I si es tractés d'una paraula màgica? Podia haver-li arribat per revelació. Se n'havien donat tants casos.
1: Antaviana. Antaviana. En nom del poder que em pots donar, Antaviana, et conjuro a fer-me aprendre des d'ara tota la geometria de memòria. El grau superior i tot. Antaviana.
2: Què passa, Abel? Ja deus haver fet un disbarat.
1: No, m'ha caigut una mica de xocolata damunt les tovalles.
2: Sembla una maledicció. Sempre que aboques alguna cosa ha de ser sobre les tovalles netes. És que no pares mai, d'un cap de dia a l'altre. Sembla mentida la poca consideració que em teniu tots plegats. En aquesta casa ningú no m'estima.
1: Antaviana, Antaviana, torna la taca dins de la tassa i que no hagi passat res. Torna la mare a la cuina ben tranquil·la i treu-li del cap això que no l'estimo. Antaviana, Antaviana, presenta't. Antaviana, surt del llum o de l'ampolla. Pel poder que tinc damunt teu, Antaviana, acut de seguida. Antaviana. Antaviana. Antaviana. Ai!
2: Però, Abel, què et passa avui? Ai, apa, esmorza, que ja t'he posat una altra tassa. I no t'entretinguis ara, que faràs tard i el mestre es fa vell. Per què tens el cap tan buit, eh? Quan t'acostumaràs a pensar una mica?
1: Antaviana.
0: Realment havia fet una troballa preciosa. Així que arribés a l'escola, proposaria a l'Ernest, el seu millor amic, de canviar Antaviana per la seva baldufa nova. La baldufa de l'Ernest, amb punta de ser i un cordill de fibra vegetal molt resistent, li tenia el cor robat.

Malgrat Antaviana era un espectacle cantat i dialogat en català, tenia una havanera en castellà, Divina Perla de les Antilles, que va assolir un gran èxit i es va convertir en el tema de l'espectacle.

0: Matí, els lladres entraren en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, hom trobà a faltar l'amo de la casa, ja que ningú no sap donar raó del senyor Caldés, ciutadà honorable i contribuent de bons costums.
1: I fins aquí el nostre flash informatiu.

Estan sintonitzant Ràdio Capital, que els ofereix l'espai Sintonia d'Estels. El nostre capvespre, música, entrevistes, jocs i amable companyia. Com per exemple la companyia d'aquesta cançó.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: Seguim des de La Porta de l'Escenari, oferim-vos un recull de musicals cantats en català, ja siguin originals o adaptats. Hem començat amb Antaviana, de la companyia de Goll de Gom, i ara seguim amb una altra també de Goll de Gom, Nit de Sant Joan, que es va estrenar al Teatre Romea el 4 de març de 1981. El text, tendre i divertit, és creació col·lectiva amb l'afegit d'un conte de l'escriptor i guionista de televisió, Miquel Obiols. La música i les cançons són de Jaume Sisa i de Joan Lluís Bozzo. El resultat fou un espectacle revistat amb continguts situats en un entorn progre.
2: La ràdio ha anunciat que avui s'ha fugat de la presó un piròman destacat. Fa 1,22 m i d'un bigoti ros.

braços el trobeu. Dir-li res no intenteu. Cada any s'escapa i mai ningú no el veu. Invisible fakir, també ha cremat el circ on

per la claror inspirat, sa vida il·luminat entre desgràcies i calamitats. Nanito entremaliat, diabòlic i pirat,

Quan s'il·luminen els salons i els cabarets, la màgia d'un record potser us arribi i sense res pensar també us estimi.

Igual com va passar en Taviana que una cançó cantada en castellà va esdevenir un gran èxit, a Nit de Sant Joan també va destacar el tema T'esperaré el domingo, una mirada irònica i nostàlgica als guateques dels anys 60.

Jo no sé pas on és la clau del foc. S'ha fet tan curta i suau aquesta nit. Ha estat un somni.

salts en bany. Avui s'estrena, avui s'estrena, fora les penes, visca el xampany.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb l'acompanyament del musical Nit de Sant Joan. La propera setmana seguirem amb el recull de musicals cantats en català amb dos títols força interessants. Colors vells, adaptació del musical gospel, i El Mikado, una de les operetes més famoses del duet Gilbert i Sullivan. Tot això i més a la porta de l'escenari.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor.

Les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fonts policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada de la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més", es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: A una setmana del concurs a Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de nou amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de nou net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els Minyons de Terrassa, absents al concurs a Castells, volen consolidar el 2 de nou amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de nou amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els Castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de nou amb folre després de dos intents de muntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 en folre.
1: I encara més Castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La Diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Funky Tracks Radio.
5: Vaya, mira quién ha venido.
6: ¿Cuándo empezamos?
7: Ha llegado la hora del baile. Bien, empieza la juerga.
8: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
9: Bueno, bueno, amigo, bueno.
10: ¿Estáis todos listos?
11: Empiece la fiesta.
8: Fantástico.
12: Ya estamos aquí.
13: Bienvenido. Tienes pelotas.
14: ¿Qué coño? Empecemos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certamen es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe a Ona la Torre. Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la Torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'Agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts, gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
1: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema ahir, ni un Mari Carmen més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Funky Tracks Radio.
5: Repetimos, cuidado con el micro, no te acerques tanto.
4: Funky Tracks Radio.

0: Funky Drugs Radio. È un mondo difficile.
1: Funky Radio Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La primera jornada del 30è concurs de castell celebrat a la plaça del Castell de Torredembarra ha acabat fa només uns instants i han pres part les 12 últimes colles del rànquing de les 42 que participen al certamen. Anem a conèixer els resultats en directe. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia. Doncs els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la primera jornada del concurs de castell celebrada aquest matí a Torredembarra. Tot just fa 10 minuts ha acabat una diada que s'ha decidit en cinquena ronda amb un 5 de 7 amb l'agulla de la colla Bordeus. Els del Baix Llobregat havien fet prèviament el 5 de 7, un espectacular 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7. Ha estat, però, el 5 amb l'agulla el que els ha permès avançar la classificació la colla castellera de Figueres sumant 1.940 punts. Els guanyadors a Torredembarra l'any 2018 es queden amb la segona posició al podi gràcies al 5 de 7, la Torre de 7 i el 7 de 7 que han completat a les tres primeres rondes. La tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola que han fet la Torre de 7 com a millor construcció. Els castellers de Sarrià han aspirat a la victòria fins l'últim minut amb un intent desmuntat de 4 de 8 en cinquena ronda. Els barcelonins han acabat en quarta posició amb 1.665 punts, els mateixos que quatre colles més, els castellers de Badalona, els de Berga, els de Caldes de Montbui i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. La primera jornada del concurs ha sigut força àgil, amb menys de 3 hores de durada, gràcies a les novetats introduïdes en aquesta edició. De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han estat descarregades per part de les 12 colles participants.
1: Moltes gràcies, Raquel. Anotem aquesta victòria dels castellers d'Esparreguera i recordem la setmana vinent, el cap de setmana vinent, plat fort amb la resta de colles a la Tarraquarena plaça de Tarragona. I en plana política, el jutge Juan Carlos Peinado jubila avui als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Peinado compleix avui els 72 anys, l'edat màxima, com diem, de jubilació dels jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, on havia prorrogat la seva activitat per completar la instrucció d'aquest cas. I acabem amb els esports. En futbol, la selecció espanyola imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: take that test.
1: Change it.
2: Ja us sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
3: Doncs sí, amb Changes del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
2: I per què parlem de canvis, Carles Bancs?
4: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
3: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així de clar.
4: Però està bé posar-se la censura a un mateix, no?
2: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho descansar.
4: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, eh? Si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
2: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
4: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
2: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
5: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. De què parlarem avui, Carles?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
2: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
4: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
2: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
4: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Això seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
2: Però és important remarcar-ho.
4: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
2: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
4: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
2: Sisplau, aviam per on surts avui.
4: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podia endur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
2: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
4: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
2: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
4: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
2: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara!

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció, Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta, allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant tu, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir... ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no?, de dir qui té accés, no?, als mitjans de comunicació, no?, qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no?, i com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no?, doncs per... Bueno, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell representa que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs, això, portar-ho en un espai català, doncs, fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, amb tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet, i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No?
0: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no? És de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no? També, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no? Doncs que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre d'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'han anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
2: Hi ha un valor

0: cap a l'altre punt, no? Doncs de els gimbros, els tecnobros, que això doncs ho tindrem en el valors doncs sobre la taula molt molt molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no? Doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no? Doncs més de comunitat, jo penso.
1: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
0: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no? I entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta doncs, de dir creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no? I fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
1: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
0: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
1: aquell any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
0: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser doncs, tenia unes preocupacions doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I llavors el que abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha alguns números molt, molt interessants i que convido doncs, a tothom que no els conegui doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
1: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
0: Correcte.
1: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
0: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, sí, no? Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment, no?, no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no?, que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono, vull dir, molt, molt, molt poc, amb molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poc, amb molt poca vida, no?, i valors. Precisament en el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
1: Seguirem posant-la des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant, com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
0: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi també a explicar-nos coses.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé i molts èxits.
0: Merci.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina s'ha pretllat?
2: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre

0: nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
1: És el Suplatllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Com ha anat l'estiu?
3: Bé, sempre va bé.
1: Sempre va bé.
3: Fa molta calor, però...
1: Sí, això crec que ho hem notat. Qui més, qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
3: Massa.
1: De qui comencem parlant aquesta temporada?
3: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
4: Bastant ràpid, per cert. Nis, que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nis, que ens cabe des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se n'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol. Compte, compte, compte, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense destentinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter. En Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó, i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
3: Això és la retransmissió del Barça a Les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats que ens tenia acostumats fins a uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot. Uh-huh. I després de 40 anys de persecució del català, no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
1: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català, i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
3: Sí, aquests dies es parlava també, no?, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
1: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
3: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria això afegir al que s'ha dit, però podem destacar tres aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
1: Quin seria el primer aspecte?
3: En primer lloc, Puyal i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyal al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que, a banda de retransmetre els partits en català, per Puyal la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer-ho en català, sinó de fer-ho en un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyal recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i al futbol d'abans de la guerra. és allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític Escapolir-se de l'Escomesa.
1: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
3: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
1: Clar.
3: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou, de fet. I això és curiós. Vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
1: Totalment.
3: Encara, no?
1: Tenim Puyol, ui, en Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Radó. Tenim Puyol i llengua, què més?
3: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
4: Mira Casi Lurruti al parés, mira Casi de trapés Lurruti, minut 43 de la segona que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
3: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no-gol.
1: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi em sembla que no aniríem gaire lluny.
3: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo, fa molts anys, un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades, i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellers, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
1: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
3: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyol et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol, doncs, començar a volar.
1: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb en Puyol, que és?
3: Sí, podem parlar, doncs, de Puyol i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyol intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyol, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat, doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
1: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
3: Xica, no. Suposo que se sabria.
1: Ramon Redó, moltíssimes gràcies per repassar aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
5: Per Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi.
1: I ara un clàssic del Valors a l'As de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
6: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
2: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: Hi ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora, i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol, que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra No miris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article, i al cap d'un mes no sabries ni per on començar, perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre, a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Hey, I'm about the money. It's not about the money, money,
1: money. Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra.
3: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrelotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
1: I aquí a casa nostra el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Mar Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més. I fins a primeres hores de la tarda, aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el Premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
1: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda al podi. L'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
6: Bon dia. Ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del Castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
7: Dona molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, totes les rodes de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
6: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
8: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor.
4: Si val que vosaltres portin un castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I va anar al darrer quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. Perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es digui a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
6: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
1: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al Platfort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
8: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
9: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
8: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
1: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
10: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
8: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
1: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrelotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
11: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
8: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid. I el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
1: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
8: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del Producte Interior Brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
12: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
13: No hem tocat fons?
12: No, no hem tocat fons.
13: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
12: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no, no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
8: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
8: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
1: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
8: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
1: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
8: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
1: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
8: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
8: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
14: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
15: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és a l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
14: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
1: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
8: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
16: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
17: Decaurien l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
16: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran el 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
1: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
8: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
18: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
19: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
18: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
1: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el Premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició, amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
8: La coproducció catalana de 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
1: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el Premi del Públic.
8: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Gris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
20: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Gris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
21: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
20: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
21: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge, està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altra, la càmera és molt activa.
20: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
21: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complex de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
20: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
1: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.
3: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Riques del Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
3: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
0: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu...
3: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports. Notícia.

0: United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportiu a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
2: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singuerlín en la seva estrena Lliga Elit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Blaugrana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Irem a Lleida visita al València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els braganes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels Mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà, en aquest cas, un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Funky Tracks Radio.
6: Sal y aceite. Solo ingredientes.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castell celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, La bola negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
2: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
0: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
4: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
5: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies, de veritat, per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
4: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
6: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
4: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes. Durant la jornada de la Torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
0: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tarraquarena plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
7: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
2: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
0: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
8: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
10: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
11: No hem tocat fons?
10: No, no hem tocat fons.
11: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
10: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
0: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
2: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
12: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
13: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
12: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obligat a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
14: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
15: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
14: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: <t 'ha> Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de La bola negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
2: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del NOFM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del NOFM, Núria Parera.
16: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
17: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
16: Les històries de La bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
17: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
16: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
17: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
16: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
2: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La bola negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Lovinker, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
0: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un d'un ampel més petit, el Festival TNT Terrassa Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
2: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
18: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
19: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt en curiositat de què és el que estava passant doncs, al carrer. No?
18: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
0: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
2: L'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna Garcia de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
20: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna... Un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
1: Me encantan los torneos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
21: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi joventut.
20: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
0: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregatí Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
20: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
22: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
23: Tu el govern a cada cita, a l'acte de fi de curs. Jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
22: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
24: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca pellida perquè no ho sé encara, però en un principi sí. De fet, ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara, quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
22: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
23: Necessari.
0: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
25: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
20: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon. Però Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
0: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
20: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patrick Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
0: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
20: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Blaugrana per 119-101.
0: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQAM en Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM. Marc Treserres.
26: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UQAM en Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Fierup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
20: I avui a les 6, l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
0: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: L'equip Magenta arriba al final al seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell a tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té nou entrenador, però ha aconseguit mantenir el bloc principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, diria això just després d'obtenir un bitllet per la final.
4: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent. I si cau perfecte i si no, no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
3: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva el Masquer i en Dei Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
0: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
2: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
0: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El sindicat de llogateres convoca una concentració per dilluns al vespre, més concretament a les 7 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A les 8 del vespre, Sánchez presideix la cerimònia d'entrega dels Premis de la Vanguardia. Tot això és perquè Enric Aragonès, portador del sindicat, està sobre el tema de la inclusió de contractes indefinits al decret de vivenda.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel també avui a la tarda, davant d'una casa d'una veïna, hi haurà una concentració que hi ha en risc de desnonament per tal de preparar la protesta per aquest dilluns. I parlant també sobre vivenda, i és que els manifestants que van acampar ahir a la Porta del Sol després de la manifestació pel nou decret continuen instal·lats al centre de la capital i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de confirmar que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts a aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. Ho ha dit en un acte a Getafe per presentar els candidats de Madrid i on també s'ha adreçat directament a Mari Carmen després que aquesta li reclamés l'aprovació del decret a través d'un missatge a les xarxes socials. Aquest decret d'habitatge està sent complicat ja que el PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. I precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern per impulsar mesures per preparar els peus als fons voltors i aplicar incentius fiscals, però ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis de la primera jornada del 33è concurs de castells de Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent un 5 de 7, un 3 de 7 per sota i han desbancat de la primera posició la colla castellera de Figueres amb un 5 de 7 amb l'agulla en la cinquena i última ronda. I també en cultura, la Setmana del Llibre Català ha tancat avui diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, 8.000 més que l'any passat. I aquesta facturació fregarà el 1 milió d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo us diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-nos. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu, i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot això. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, i jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etcètera, a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema perdoneu, vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no? Sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra, bueno, això és motiu de, no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en, diguem-ne, la producció d'artefactes, com els diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no sabem com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6N o 7N o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne, si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem, és una responsabilitat humana, i per tant som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials, perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs, o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos, procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa a una, o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant, davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular tecnologies desenvolupades fonamentalment fora d'Europa, no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa 1 any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que sinia, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare. És a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocaliptis diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocaliptis de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant dels

Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir, de moment, un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures, per parir els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra al passar de Sant Jaume. Els minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la torre de 9 en folre i manilles i han carregat el pilar de 8 en folre i manilles. El castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les joves de Valls ha completat la Diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en
3: Premià Mèdia, informació.
4: A Mataró, l'alcalde socialista David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de la capital comarcal. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries on, de moment, és l'únic que s'hi ha presentat. El pròxim 6 d'octubre s'anunciaran oficialment les candidatures que hagin aparegut i es votarà en una assemblea de militants el 8 d'octubre. Posteriorment, el Consell Nacional del PSC aprovarà l'elecció dels mataronins i es farà la proclamació definitiva del candidat. A la seva carta, Bote fa balanç de la seva gestió, destacant projectes per enfortir, diu, l'economia, crear llocs de treball i garantir les infraestructures i els serveis públics, i assenyala com a prioritats principals reforçar els recursos per la neteja de la ciutat i la millora de la via pública i també tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Així mateix fa una crida a mobilitzar-se per frenar l'avenç de la dreta i la ultradreta.
3: Premià Mèdia, informació.
5: Estàs escoltant? Premià Mèdia. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest dissabte, 26 de setembre, la plaça dels Països Catalans a Premià de Mar acollirà una proposta que combina música, diversió i solidaritat. Es tracta d'un bingo musical solidari, una iniciativa de la Plataforma Intercultural de Premià de Mar que servirà per recaptar fons destinats a entitats de la Guajira, a Venezuela i també a Pereira, a Colòmbia. La cita serà a partir de les 6 de la tarda i, a més del bingo, hi haurà música, begudes i pica-pica. Així que avui volem conèixer millor la iniciativa, saber com funcionarà i, sobretot, descobrir què hi ha darrere d'aquest vessant solidari. Per parlar-ne, ens acompanya l'Angélica Carvajal, presidenta de la Plataforma Intercultural de Premià de Mar, i també ens acompanya la Rita. Benvingudes a totes dues.
2: Gràcies. Vale, moltíssimes gràcies.
1: En primer lloc, Angélica, com neix la idea d'organitzar aquest bingo musical solidari?
2: Gemma, nosaltres som una associació sense ànim de lucre que tenim ja 3 anys al poble i vam néixer per la iniciativa de fer conèixer i també promoure les diferents cultures i les diferents nacionalitats que convivim al poble, perquè més o menys hi ha 25 nacionalitats dels 5 continents que vivim a Premià de Mar. Som els nouvinguts o nous veïns i veïnes que convivim a Premià de Mar. Doncs aquesta trajectòria com a entitat, sempre de la mà del Departament de Cultura de l'Ajuntament, hem col·laborat a la Festa Major de l'estiu, de l'hivern, però també, sense dubte, hi ha moltes coses que succeeixen a les persones que conformem aquesta plataforma intercultural. No només és activitat de difusió de les nostres cultures, de la gastronomia o del folclore, sinó també hem participat en activitats de suport a la regularització extraordinària, que per a les persones nouvingudes o immigrants és molt, molt important. Per això també estem implicant activitats que donen suport a les necessitats més immediates i més importants de la comunitat intercultural. Tota la gent sap que a l'estiu els països de Venezuela i de Colòmbia van padeixer terratrèmols que, per a la gent que no mai ha viu a un terratrèmol, és com si al carrer teu passa un camió molt, molt gran, molt, molt pesat, i les teves coses comencen a moure a casa teva i tu no ho saps fins que va passar. I estàs neguitosa i estàs molt alerta.
1: Clar, no saps què està passant fins que acaba, no? I et dones compte de que és un terratrèmol i que, doncs, arrasa, no?
2: Sí, sí. Per això la gent de Venezuela i de Colòmbia, sí, ha sigut un temps i una situació molt malament. I tu saps, Gemma, que aquí a Premià de Mar, segur el IDESCAT, hi ha empadronat 257 persones de Colòmbia i també de Venezuela hi ha 138 persones de Colòmbia. Doncs som vecins, veïns i veïnes que convivim al poble, que vivim al poble, i per això hem decidit que hem de fer una activitat per recaudar diners, per enviar a la gent d'aquestes ciutats, i també perquè la gent pugui ser solidària. Però jo estic convençuda que molta gent, quan ha vist les notícies a l'estiu, ha dit com podem ajudar. I molt malament no hi ha xarxa o recurs per donar suport d'una manera o de més clara, saps? Uh-huh. Doncs aquesta situació, aquest vinc solidari que farem el dissabte, és una oportunitat per tota la gent de Premià de Mar que poden assistir i poden ajudar els seus veïns i veïnes colombianes uh-huh. i venezolanes.
1: A més de portar doncs, el seu granet solidari, què s'hi trobarà la gent que s'apropi dissabte a la plaça?
2: Doncs, a més que és el bingo musical que és molt entretingut, la gent que ha viscut o ha participat a un bingo musical és molt, molt entretingut perquè comencen a sortir cançons que tota la gent puc cantar o també ballar. Però també tenim un pica-pica perquè és més agradable la estona d'estar escoltant el bingo i també begudes. I tots els diners que recaudem, tot íntegrament, ho enviarem a dues entitats que són al territori, ahir, a la ciutat de La Guaira i també de la ciutat de Pereira.
1: Mm-hmm. Rita, vols donar la teva opinió una mica sobre doncs, què et sembla aquesta iniciativa, perquè és important que la gent col·labori i sigui solidària?
3: Pues sí, bueno, primeramente muy agradecida a la entidad intercultural de Premia de Mar, pues realmente están haciendo un gran trabajo de unión dentro de lo que serían las comunidades y las diferentes personas que integramos esta comunidad en el pueblo. Y pues es muy importante en estos momentos, pues sabemos que ya han pasado 3 meses del terremoto y pues es muy importante continuar con la ayuda porque este proceso de reconstrucción no es de un día para otro. En estos momentos, claro, hay muchas necesidades en todos los aspectos, tanto social, de vivienda, como ayuda psicológica, medicamentos. Y pues es muy importante unirnos, ¿no?, como comunidad y apoyar a nuestros hermanos, tanto venezolanos como colombianos, para poder llevar un poco más fácil esta sobrecarga en estos momentos difíciles que están viviendo.
1: Clar, parles, no?, que ja fa 3 mesos, més o menys, que sí. Ha succeït el terratrèmol, uh-huh. però tot i així l'ajuda encara és necessària.
3: Sí, claro, porque eso, como sabemos, fue prácticamente una zona fue destruida totalmente. La gente perdió viviendas, además de, bueno, también sabemos que en Venezuela la situación, vamos a decir, a nivel social, médico, no cubría la capacidad para poder ayudar a tanta gente y tampoco esperábamos esta situación. Entonces, claro, es un proceso que hay que llevarlo poco a poco, uh-huh. y así como todo, esperemos que podamos lograr, ¿no?, la reconstrucción y de que las familias venezolanas y tanto venezolanas como colombianas puedan volver a la normalidad.
1: Mm-hmm. Sens dubte, tot i trobar-nos a milers i milers de quilòmetres de distància des de Premià de Mar, es pot ajudar, es pot col·laborar. Per tant, la gent que vulgui participar dissabte, què cal que sàpiga? Cal inscripció prèvia? Simplement s'apropa a la plaça i ja pot participar? Com funcionarà?
2: Sí, amb els voluntaris i voluntàries farem una miqueta de decoració de la plaça i estarem
1: venent
2: els cartons a 1 euro, que uh-huh. és molt, molt, molt assequible. Per això la gent, si compra més d'un cartó, és molt millor.
1: Clar.
2: I per això és el cartó, la gent agafa taula, si és a familiars, millor. agafa taules, agafa cadires i a jugar, a jugar al bingo. I a més tenim una sorpresa, perquè com aquest bingo solidari té molta importància, perquè la gent, quan es organitza la societat civil o comunitària, molta gent que conec aquestes activitats es volen sumar. I hi ha una noia que vindrà també a cantar, una noia veneçolana, que també tindrem aquesta sorpresa.
1: Molt bé. Doncs voleu afegir alguna cosa més? O...
2: Que si pots, la gent passe la veu a amics, amigues de Premià, però també del voltant, perquè dissabte a la tarda és una bona estona, hi ha molt temps per disfrutar i gaudir. I si vols també a venir amb amics, amigues, i és molt benvinguts.
1: Molt bé, esperem que tothom s'animi a venir a la jornada. Amb Angélica i Rita, gràcies a les dues.
2: Bueno, moltíssimes gràcies,
3: Gemma. Muchas gracias, los esperamos con mucho calor y mucho color.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dos, tres i quatre d'octubre tornarem a gaudir d'un nou Premià del Mal, tercera edició. Nosaltres hem estat escalfant motors a la ràdio durant aquestes setmanes i aquests mesos, però ja ho tenim a tocar, per tant, avui havíem de convidar sí o sí

0: el Rafael Bellbona. Ell és un dels organitzadors fundadors d'aquest festival. Com estàs? Bon dia, benvingut.
1: Doncs a punt d'assumir tots els crims que calguin, em confessaré.
0: Escolta'm, hi ha gent que potser encara doncs, no coneixia les dues primeres edicions, però clar, el nom aquest de Premià del Mal és molt sucós.
1: Bueno, és tan sucós que van fer en un concurs de la televisió van fer una pregunta i que s'havia d'averiguar el nom i el van encertar, per cert.
0: I el van encertar, eh?
1: Però és que el més sorprès és que en aquell concurs fessin aquesta pregunta sobre aquest festival, tenint en compte que n'hi ha d'altres que fa molts més anys que van, el Tiana Negra o el de Taradell, no? Mm-hmm. Però bueno, mira...
0: Home, això és senyal de que s'ha consolidat, no? Amb aquestes dues primeres edicions, la gent ja el busca i segurament crea expectativa d'any en any.
1: Sí, jo crec que sí. És a dir, hem generat una relació, molt ràpida relació de confiança. Mm-hmm. És a dir, segurament que hi ha molts dels assistents al festival que no coneixen els autors o no saben ben bé de què parlarem, però diuen, si ho fan aquests del Premià del Mal, això val la pena anar-hi a escoltar. I això és una cosa que a nosaltres, o sigui, és fonamental, és el nostre objectiu. Uh-huh. Perquè els recursos de difusió arreu del país que tens també són limitats. Per tant, la capacitat de generar aquesta fidelitat és molt important.
0: Uh-huh. Anant des del principi cap a l'actualitat, per qui no sàpiga què és això de Premià del Mal, com li podríem explicar?
1: Premià del Mal és un festival de novel·la negra que en aquests moments és el gènere literari més llegit arreu del món. I va ser una idea inicial de la Susana Hernández, que de seguida em va enredar. Va dir, quedem a Badalona a fer un vermutet i unes braves i no sé què, i pam, allà vaig picar jo com un babau. Però no era fàcil, perquè me l'aprecio moltíssim a la Susana, i segon, conec la seva categoria com a escriptora, i perquè el projecte era engrescador en la mesura de que acabava de desaparèixer el Vilassar de Noir, i hi havia un buit. Aquell any el buit el vam cobrir nosaltres des de Can Ballarià fent una cosa que vam dir el dia més negre, que va funcionar, però que la possibilitat de fer-ho conjuntament entre Premià de Dalt i Premià de Mar per nosaltres era molt tentador, perquè creiem que, de fet, creiem que s'haurien de fer moltes més coses conjuntament. I veure com els ajuntaments, els dos, de seguida ho van entendre, de seguida s'hi van posar, clar, això ja és aquella sensació que dius, ara ja no hi ha marxa enrere, ara hem de tirar endavant.
0: De fet, aquesta participació entre Premià de Dalt i Premià de Mar es veu molt evident en aquest programa, no?, perquè reparteixen les activitats entre els dos municipis.
1: Es reparteixen les activitats entre els dos municipis, divendres a la tarda i dissabte matí i tarda a l'Espai l'Amistat i diumenge matí i migdia a Can Ballarià, a Premià de Dalt, però no és només això. Totes les decisions es prenen de manera col·legiada, de tal manera que hi ha molts productes que, lògicament, el finançament ha de ser això ho pagues tu, això ho pago jo, no? Aquestes coses, com si fos un matrimoni, diguem-ne. I sempre hi ha hagut una línia única d'activitat, no hi ha hagut dissociacions, i fins i tot quan nosaltres hem proposat, com ara, l'any passat vam fer aquell llibret sobre Rafael Tassis, pare de la novel·la negra, que una de les seves tres novel·les la va escriure Premià de Mar, que ho va escriure l'Àlex Martín, el professor de la Universitat de Salamanca, que va venir a fer una xerrada. Tothom li va semblar magníficament, el vam regalar, a la gent li va semblar magnífic, i aquest any reincidim, intentant fer-ho d'una manera continuada, amb un llibret sobre còmic i novel·la negra, que va ser el tema de la xerrada que va fer l'any passat en Xavier Moreno, a la sessió del dissabte al matí a l'Amistat, i aquest any ho hem convertit en un llibre, que també el regalarem, que totes les editorials... Norma, Aixet, Planeta, Penguin, ens han cedit gratuïtament la publicació de vinyetes i crec que serà un treball molt, molt xulo. Això no és una cosa que dispari el pressupost, però sí, clar, és allò que s'ha de presentar, s'ha de parlar amb els dos ajuntaments, clar, vull dir... No hi ha dubte. Jo crec que ells també confien en nosaltres de la mateixa manera que nosaltres confiem en els dos equips de les dues àrees i amb els dos regidors.
0: Molt bé. Explica'ns una mica el programa. Què hi podrem veure? Quines són les coses així més vistoses, més cridaneres?
1: Aviam. Això comença el divendres a la tarda amb una sessió d'aquells 5 minuts institucionals. Els dos alcaldes fan el seu parlament. I després es lliura el premi de microrelats que es diu El dia més negre, que aquest any hem introduït una novetat, que és que a part de categoria d'adults, com sempre s'havia fet, ara hi ha categoria juvenil.
0: Molt bé.
1: Eh? I la veritat és que la participació de Comerç Premià i del restaurant El Sallaret i de l'empresa Sailing aportant els premis, doncs li dona un plus. Però jo crec que, sobretot, el que més agrada en els participants i en els guanyadors és escoltar el seu relat amb un muntatge que feu aquí a Premià Mèdia i que després els hi donem amb un pendrive, perquè això, o sigui, els sorprèn de tal manera que crec que els hi fa més gràcia això que el premi,
0: sí,
1: no?
0: Eh?
1: Home, si el premi fossin 50.000 euros seria clar, un altre assumpte. Però els sorprèn. I són aquestes coses el que nosaltres creiem que fa que aquest festival tingui un plus de diferència respecte als altres. O com, des del primer moment, fer les carteles al fons de l'escenari amb el nom dels participants. Cosa que es fa a tots els congressos de metges i de savis, doncs per què no en un congrés de gent que vol matar, o que vol llegir, veure com maten. Aquest any, per exemple, això és el divendres. Després hi ha el cinema, clàssics del cinema negre, gratuïts, i amb pantalla gran, no amb la seva televisió, amb pantalla gran i amb un so bo. Això és un luxe, entre altres coses, perquè cada vegada costa més trobar pel·lícules de cinema clàssic que es puguin projectar. Les trobes amb DVD, però no tenen la suficient definició com per projectar-les en una pantalla de 16:9. No? El dissabte hi ha una activitat que a mi em fa una il·lusió molt especial, que és rebre l'Albert Calls i el Damià del Clot, que presentaran aquesta novel·la, aquest llibre, que és un assaig que es diu Dos morts i mig, que és un cas real, és un true crime, una investigació periodística. Jo crec que, ostres, per qualsevol persona, sobretot del Baix Maresme, aquest llibre ha d'interessar, a part de que es llegeix, però d'una sentada. Ells estaran parlant del llibre. Però, i després d'això hi ha una altra personalitat, que és una gran personalitat, a qui jo m'estimo moltíssim, que és en Jordi Sierra i Fabra, que segur, és l'escriptor català més prolífic, perquè em sembla que porta com 175 llibres o una cosa així, que aviat està dit, oi? Però, i no em preguntis quants llibres ha venut, perquè es deuen comptar per milions. Rebre a Jordi Sierra i Fabra en un acte que, més que un homenatge, és un reconeixement al seu mestratge, i que estic segur que atraurà moltíssima gent, perquè qui no ha llegit un llibre de Jordi Sierra i Fabra quan anava a l'Insti, o després llibres de novel·la històrica, de novel·la negra, ara, no? A mi és un acte que em fa una especial emoció. I encara després hi ha dues taules rodones que tenen el seu què, el seu intríngulis. Una és sobre els policies aquests que es posen a fer d'escriptors.
0: Sí.
1: Perquè jo crec que és la pregunta del milió de dòlars, no? Aviam, perdona. On comença la novel·la i on acaba els papers que tu remenes investigació? Jo crec que això és molt atractiu, no? El Xavier Álvarez Llavería, que és una eminència, no només amb novel·la negra, sinó amb investigació policial, espero que tinguem entre tots prou força per estirar-lo de la llengua.
0: Sí, segur que sí.
1: I després hi ha la taula rodona, que probablement dona una mica de estar relacionat més amb el títol aquest dels límits de la llibertat, que la moderarà el Damià del Clot, precisament, en la seva doble faceta d'escriptor i d'advocat. I d'advocat penalista, vull dir, cosa sèria. No un advocat de qualsevol cosa. I jo crec que és un tema... Perquè és un tema d'una gran actualitat. És a dir, jo crec que, en general, s'està abdicant de quotes de llibertat en benefici de la seguretat. Si jo sóc capaç de cedir part de la meva llibertat a canvi de que l'Estat em garanteixi la seguretat, cosa que no sempre pot fer. Fins a quin punt això és coherent? Fins a quin punt... Jo crec que és un tema molt, molt punyent. L'altre dia estava a la Setmana del Llibre en Català a la presentació del llibre de l'Oriol Canals, que és un... Que per cert, el llibre més venut de la setmana, que el tindrem a Premià del Mal... I també parlava en el fons, el tema, un de les subtrames de fons era aquesta, no? Jo crec que és un tema no només que ens ha d'interessar, perquè ens hi va la vida, sinó que jo crec que, en el fons, és un tema que ens fa molta por.
0: Totalment. Deixant que fem un moment parada en aquest premi de microrelats El dia més negre, que parlàvem ara, doncs, justament d'aquest regal que els hi feu en aquest pendrive, no? Sense desvetllar res, perquè no podem fer-ho, però hi ha nivell en aquesta edició. Us ha sorprès el que us heu trobat?
1: Hi ha qualitat i quantitat.
0: Sí, eh?
1: Sí. I ull amb els joves, eh?
0: Mm?
1: perquè ens han sorprès molt gratament. És més, de fet, el jurat comentàvem l'altre dia, jo no sóc membre del jurat, és a dir, aquí hi ha joves que haurien guanyat la categoria d'adults, eh?
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, perquè els microrelats, saps què passa? Tenen la força de l'impacte. La força de l'impacte és complicat, eh? Ser capaç de provocar un impacte, allò, és com que un anunci de 20 segons sigui capaç de fer vendre centenars de milers de cotxes. Clar, però aquí està la gràcia de l'assumpte. Jo crec que l'avidesa, la rapidesa de la transmissió de missatges, la vida, el relat de la vida amb audiovisual que té avui la gent jove, ajuda a l'hora de passar això amb un paper. És a dir, jo he llegit contes, no necessàriament guanyats, que passen en el paper la imatge que han vist. Clar, la gràcia literària és que siguin capaços de fer-ho bé, aquesta transmissió.
0: Clar.
1: Però que la idea, els impactes... ostres, té el seu què, eh? No, estem molt satisfets. I quantitativament també, eh? Una feinada pel jurat, perquè aquest jurat té un problema, se'ls llegeix tots.
0: Clar.
1: No, que hi ha vegades que hi ha prèviament algú se'ls llegeix tots i fa una selecció i en el jurat els n'hi passa 10 o 15.
0: Al final,
1: no,
0: sí.
1: Aquests se n'han xupat
0: tots.
1: 70 i pico d'una categoria i 50 i pico de l'altra.
0: Doncs han fet una molt bona feina i que podrem conèixer, com dèiem, en aquest, doncs en aquest Premià del Mal el 2, 3 i 4 d'octubre. Rafael Vallbona.
1: El dia 4 acabarà a Can Ballarià. Amb una cosa també molt significativa, sí, que és una taula rodona sobre els 100 títols de la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat és la col·lecció més longeva de novel·la negra en català. Més que la cèlebre, famosa, històrica Cua de Palla, que només va arribar al 71, em sembla. I vindrà dos dels seus autors, i vindrà Lilia Pèrdigo, que és l'editor. Em sembla que serà també una matinal potent.
0: Doncs no ens ho perdrem. Rafael, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Els propers 2, 3 i 4 d'octubre, a l'Espai l'Amistat, Premià de Mar es tornarà a convertir en un punt de trobada pels amants de la novel·la i el cinema negre, el crim i la crònica criminal. És una nova edició del festival Premià del Mal. El divendres 2 d'octubre serà el torn de la psicòloga Sònia Cervantes per parlar de Bullying, el crim perfecte, i el dissabte 3 d'octubre, entre els autors, Xus González, Albert Calls, Sílvia Tarragó i Ampar González.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La matinada del dijous al divendres es tancava el termini de presentació de sol·licituds per optar algun dels 16 pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme a la primera promoció de pisos subvencionats per l'Ajuntament de Premià de Mar. Pel que ens diuen, des de l'àrea d'habitatge i a l'espera de fer les últimes comprovacions, han entrat al sistema al voltant de 70 sol·licituds que ara hauran de passar un procés de cribatge per apartar els casos de duplicitats i per comprovar que es compleixen tots els requisits que estipulaven les bases. Tot i que la intenció és completar aquesta feina les pròximes setmanes, no s'ha fixat una data concreta ni tampoc ens donen una data probable de finalització del procés i assignació dels habitatges als nous inquilins. Els 16 pisos de lloguer subvencionat d'aquest edifici del carrer del Carme, una promoció privada que inclou aquests habitatges gràcies a un acord amb l'Ajuntament, són pisos d'una, dues i tres habitacions. El preu del lloguer va dels 790 euros al mes als pisos d'una habitació fins als 950 euros tres habitacions, amb què la subvenció queden en 553 i 665 euros respectivament. Tots ells, com ja s'havia explicat, destinats a premianencs d'entre 18 i 35 anys i majors de 65 a banda de l'empadronament i l'edat també havien d'acreditar unes rendes determinades, rendes que han estat objectes de controvèrsia política perquè algunes forces han considerat que excloien els estrats més vulnerables i que tenen més difícil l'accés a l'habitatge.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que prepara l'executiu central fiqui mà als bons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb UGT i Comissions Obreres a la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el vicesecretari d'Hisenda, d'Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha menystingut aquesta possible aprovació dimarts d'un decret sobre habitatge i ha afirmat que Pedro Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. El vicesecretari d'Hisenda i Habitatge ha criticat les polítiques intervencionistes i les promeses buides del govern de Sánchez sobre l'habitatge i ha posat sobre la taula un decàleg de propostes amb mesures com acabar amb les zones tensionades, una llei antiocupació i avals fins a 100% per als joves. I en aquest context també el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració per demà dilluns al vespre, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La protesta s'emmarca dins d'aquestes tensions al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha fet una crida perquè tots els catalans vagin a dir a la cara a Pedro Sánchez que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. I fem un apunt de trànsit, ja que hi ha circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a obrir un pas alternatiu. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el receptari tradicional català amb l'acollida d'avui diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla i participants de 4 demarcacions, que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot això ha sigut una jornada on l'afluència de públic ha estat constant en tot el conjunte firal. A més d'aquesta fira i aquest certamen, també hi ha un gran aparador agroalimentari amb la participació de 70 expositors i un impuls de tascos i show coworkings. I en cultura, els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis en la primera jornada del 30è concurs de castells a Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent el 5 de 7 al 3 de 7 per sota i han desbancat la primera posició que tenia la colla castellera de Figueres en la cinquena i última ronda. I també en castells, la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra a la plaça de Sant Jaume. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
8: Para todos los públicos.
9: Funky Radio Show.
8: Aprovechalo.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. I iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem. I, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que et diuen estic refredat, estic refredada, sembla que ja hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos... No, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans... gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre... Refredat, grip, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim...
2: Tenim molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no, l'antibiòtic sense prescripció mèdica mai, vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs és avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip, el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38, 39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, es té unes decimetres de 37, 37 i mig, comença molt de cop, es té un cansament molt extrem i dura molts dies, vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb un agric, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria. Però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. Uh-huh. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
1: perquè
2: virus...
1: Perquè afectava molt els infants, no? I crec
2: aquest
1: que
2: afectava els infants, però...
1: I afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada. Però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
1: Uh-huh. I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Esther ens ha dit no, d'antibiòtics, res, si això. No hi ha, no? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre doncs antitèrmics, no? O analgèsics.
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació, ¿vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prenem paracetamol, el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua, ¿vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin...
1: Més lleus.
2: I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. Vale?
1: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Jo li estic ensenyant allò aquí com la gola, no?, a l'Esther. I per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
1: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa...
2: El millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació, per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids, ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquesta sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic, si no ho diu un metge.
1: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara, que es fan resistències als antibiòtics i després pel que sigui tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
1: I Esther, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no?, doncs aquest contagi és la vacunació, però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, vale? Sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és per com es contagia la grip.
1: Llavors, és a dir, la grip... de mans, ideal, i el tema de les mascaretes, si un està refredat, no?, per evitar doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, L'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortirem gaire de casa perquè estarem molt xafats i molt fets pols, però amb els convivents de casa, doncs intentar evitar-los una miqueta, i això sobretot rentat de mans, un cot solament per tu, no compartir estrès, no compartir res.
1: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir no, jo vinc a vacunar-me, però només de la grip. O, no, vosaltres oferiu totes dues, no? Grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que si es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova. Vale? És més nova si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys, ja, no sé des de quan tindre...
1: Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
1: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt. És a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra, el Covid... Doncs deies, no, és que l'estiu també hem tingut molt de Covid. És un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú, i el virus de la Covid és més d'estiu. Pel que sigui, el virus actua més a l'estiu i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
1: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba doncs afectant-nos, no?, les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem... És un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar, doncs, malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip, i és el que està voltant.
1: Circulant.
2: Sí.
1: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys. És aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar. Vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip, durant el primer trimestre de gestació pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin. I de fet són les primeres que s'han de vacunar, entrant dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
1: Mm-hmm. I també... Ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim, o tota la gent gran es vacunés, i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, em cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions, i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10, el risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Mm. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si, doncs, és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral. O sigui, que és que dona molts problemes una grip.
1: No sé si, com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva, la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no? En funció del virus que està circulant. I hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però clar, al 100% no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, l'efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, el qual doncs, ja és molt. I sobretot el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip. ¿Vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada. Però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzat o de cap en una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja de base, la vacuna el que fa és evitar totes aquestes complicacions. I ara mateix doncs, encara no sabem els resultats perquè encara no estem vacunant. Comencem el 5 d'octubre. De fet, aquest any, pel que jo he sentit, comencem més tard perquè s'han canviat totes les cepes que té la vacuna. ¿Vale? L'any passat sí que va ser, no va ser tan efectiva com ens agradaria, però el virus de la grip és el que té, és un virus. I com bon virus, el que fa
1: és mutar
2: en quan pot. Llavors, en quan veu que la gent no, la vacuna apareix i està fent efecte, doncs intenta mutar per fer el seu efecte, que és fer de virus. Això ho fa molt bé.
1: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base... És a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió, allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
2: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu. ¿Vale? Que hagués, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta. ¿Vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem. ¿Vale? Si són decimetes o és un això, és
1: un
2: que
1: refredat.
2: No, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però anem, mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre. Doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no... I si, a veure, si veiem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però, bueno, serien les úniques 3 contraindicacions de la vacunació.
1: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
2: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix. ¿Vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això ni en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats, n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions, això que pot produir una grip, no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat.
1: Però la vacunació provoca una baixada, potser, de defenses que afavoreixi que...
2: En principi, no. Les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. Ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des de que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors, sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment, quan

0: candidat a posar-te, no sé, això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, ¿vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora. Vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Però això no vol dir que no passin pel tauler per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
1: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
0: Sí, sí, sí, sí. Mm. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
1: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en la meva salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori, que ens oferiran allò totes dues vacunes, o ja hem d'indicar que vull totes dues?
0: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres ens preoferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
1: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
0: Una en cada braç, gent que té un aneu de mama no podem posar el braç i podem posar la cama, gent que no té braç li podem posar la cama, o sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
1: I alguna indicació per després de la vacunació? És a dir, ens pot fer una petita reacció? No una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però... Podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
0: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, ¿vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna, o sigui, que ja va bé que s'infli i que es posi una miqueta vermell.
1: No és que ens hagueu punxat malament.
0: No, això vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
1: Està bé, ho aclarim, perquè de vegades surts allà dient, m'ha punxat malament. No, no. Els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
0: Això mateix.
1: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables. No només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut de la comunitat. I doncs fem una aposta per la vacunació.
0: Moltes gràcies. Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem. I, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que doncs, et diuen estic refredat, estic refredada. Sembla que ja n'hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos... No, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, potser... estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans... gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre... refredat, grip, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim...
2: molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no, l'antibiòtic sense prescripció mèdica mai, vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip, el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38, 39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, es té unes decimetres de 37, 37 i mig, comença molt de cop, es té un cansament molt extrem i dura molts dies, vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més un diabètic.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
5: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
4: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls al lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jauri Guizar.
6: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
4: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que volia cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a la P-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.

Perifèries, amb Eva Lluch. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics, tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

català famosíssim amb Permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: respon de gar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973. Però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Liberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Liberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Liberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una

0: Kelly, Salburn. Això va provocar de retruc un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

és Gris Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

se o teu coração não quiser ser, não sei.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne. Happy Together. Imagine.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billy en solitari o amb el seu nou grup, amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

The Favors, The Little Mess You Made. I ara una mica de guitarra espanyola. Pas a pas, des de fa més de 15 anys, ha anat consolidant una sòlida carrera. És el músic malagueny Juan Gómez Canca, El Canca. Demostrant personalitat i qualitat des del seu primer disc del 2013, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Una mostra aquesta canela.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un d'aquí en aquesta cançó de manual. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

Welcome back. Ara sí, eh? Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon.

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Gelari i jo, Eva Lluch, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porto. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reclama que el decret del govern espanyol sobre l'habitatge inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'Estat. El de Madrid en 40 inscrits juntament amb el de l'Hospitalet són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Raix de Cardedeu al Vallès Oriental i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la Tèxtil Rase ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal, donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
3: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots, de totes les malalties, perquè es puguin investigar.
2: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
1: I mantenim diversos apunts de trànsit i és que hi ha aturades a la B23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona i en actitud hi ha aturades a la P7 de Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
12: Me gusta como suena.
13: Qué bonito.
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
14: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
15: Estàs escoltant?

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet, 77.
1: Hola, pops.
2: Hola. Avui és el programa de la presentació oficial de la nova temporada del Sound, després de la prèvia anterior. Ara, avui, sí, programem el retorn. Serà un melting pot farcit de varietat infinita i una nova aposta de la filosofia Sound aplicada a les zones radiofòniques i a les xarxes. Un retorn en tota regla des del nostre observatori sonor, enllaçant el que hem acumulat molts anys de ple cultural i de perspectiva futura. Seguim fidels a la línia. Som-hi, pops.

Sound System edició 908, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un compilat, un melting pot, que com és tradició, el titulem El Retorn, i és això. Tornem al Sound.

0: Doncs aquí estem en el Melting Pot. Això vol dir, com sempre, Melting Pot, barreja. I la barreja és prou diversa per demostrar no només que tornem, sinó que tornem amb aquest esperit plural que tenim sempre en quant a gustos musicals. I això és la filosofia del Sonda i és una manera d'entrar en escena. Més endavant ja tornem a tenir programes monogràfics, programes ja dedicats a determinats artistes, però una bona manera de tornar a la feina és justament fer la segona part que vam fer la setmana passada. És a dir, un retorn en tota regla.
1: I el que acostumem a fer és fer un petit mostrari de la música que hem escoltat, que hem vist, que hem gaudit i hem participat durant aquest estiu. I ens ha sortit coses molt variades i eclèctiques, marca de la casa. Per exemple, començarem amb el grup, l'orquestra Drop Collective, que els vam poder veure aquest passat mes de juliol a la Premià de Dalt, dins del Festival Jazz en la Nit, una formació que treballa molt, sobretot la part més ska, enfocada cap al jazz també, i del seu disc del 2021, Come Shine, escoltarem justament el tema que obre el disc i que es diu igual, Come Shine.

0: I seguim, doncs... seguim el Sounda. Què et sembla, Àngel?
1: Doncs molt bé. A més, va bé de portar material que ha tingut connexió amb la comarca i directament amb Premià de Dalt. Per tant, això també ens dona aquesta visió local i general a través del Drop Collective. I ara escoltarem un grup habitual dintre del programa, que és el NRBQ, que no vol dir altra cosa que New Rhythm and Blues Quartet. El seu LP de l'any 75 portava per títol High Noon, i el tema és una meravellosa, com tantes, com totes les temes d'aquest grup. Ja ha facturat centenars de temes d'estils molt diversos. El tema porta per títol Magnet, és a dir, Imanum.

0: La signora, l'ora.
1: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
2: Posso presentarle...
3: Doncs com podeu comprovar, amigues i amics, el som de d'avui és barrejat, que és el que ens agrada també amb aquest retorn. Hem començat amb Drop Collective, hem seguit amb els RBQ, i ara fem un salt i ens anem a l'any 1982 amb Joan Bibiloni, amb el primer disc que va treure del Segell Blau, que ell va ser un dels dos cofundadors. És un disc d'aquells, tots els temes, tots, tenen aquell punt, aquell aire... mallorquí, diríem, però també de... Saps? Podríem fer no una tríada, més d'una tríada, Rondalla de la Costa, Toni Xuclà, i me'n deixo algun, que aquesta una...
4: El Pep Lasborda, del País Valencià, és una escena molt curiosa.
3: Aquesta una mediterrània dels 80, i ell, amb aquest primer disc, Joan Bibiloni, fa, a més, gravar amb uns músics fantàstics com el Jorge Pardo, entre d'altres, i té un disc fresquíssim, i hem triat la cançó, podria ser l'Auba, un tema que barreja un temps tranquil amb guitarres elèctriques i la veu personal i inconfusible de Joan Bibiloni.

Doncs hem escoltat el John Bibiloni. Hauríem d'insistir més en el Bibiloni, realment el Bibiloni i tot el seu món al voltant d'ell, i el que hem dit abans, música que estava desplegant a través de les dues ribes del Mediterrani, doncs donava resultats com aquest, i realment és un músic que, evidentment, sempre ha estat ben

I ara escoltarem els Staple Singers, una banda impressionant que sempre de la amarència gospel i de ritme amb blues i de soul, que va interpretar de mil meravelles el tema clàssic de la Laura Nyro, que és Stoned Soul Picnic, un tema que fins i tot l'havia versionat instrumentalment el Roy Ayers amb el Miroslav Vitus, que l'hem passat aquí al programa alguna vegada, i ara sonarà per aquesta vessant. Realment les composicions de la Laura Nyro són tan bones que entren perfectes, però que si més l'agafen els Staple Singers dona aquest resultat.

Kasparov continua amb aquesta, practicant aquesta tessitura, ara es podria dir fins i tot vintage, però no, és simplement és una essència que no s'ha perdut, però el soul potser ara en alguns casos va per altres camins, però Jalen Ngonda conserva la tradició i anem a escoltar-ho amb aquest Mr. Train Conductor.

Conda, que no fa altra cosa que remoure l'esperit de la taula Motown des de l'any 2026. Però és que ara, justament, ens anirem cap al 1971 amb una banda imprescindible del segell, com ho són les Supremes, interpretant també un tema de Laura Nyro, i en aquest cas és el Time and Love. La gràcia de la cosa és que han coincidit en que hem escoltat algú que està revisitant aquella època i aquelles essències, i que quan ho escolta sembla que estiguem a l'any 71, i ara sí que estarem al 71 amb les Supremes.

0: I ara fem un salt amb el temps i estils fantàstiques suprems, però ens anem al 2009 amb el Carles Benavent, un altre dels artistes i músics que hem vist aquest estiu. Un disc que es diu Quartet, format Quartet, i un tema, evidentment, diríem que és el seu, Àngel, flamenco. Flamenco instrumental. De fet, ell es pot considerar el baixista del flamenco.
1: Exactament, i aquí també enllaçaria de la seva manera amb l'escena del Joan Bibilón i companyia, perquè és aquell moment que s'escolta tot això.
0: Doncs, amb Carles Benavent, escoltem Olé Blues.

Doncs sí, hem escoltat les Supremes, a Carles Benavent, de tot tenim Jalin en Conga, Staples, Singers, John B. Bilonian, BBQ, Drop Collective, que vol dir això, que som molt plurals de gustos, i això fa que tinguem sentit, perquè d'això es tracta, sentit i sensibilitat, que deien els clàssics. I ara entrarem amb el Pharoah Sanders, saxofonista, i en aquest cas saxo-soprano, també és flautista i tantes coses més. Va ser la mà dreta del John Coltrane a la fase final d'aquest músic, al qual li dedicarem també un programa, perquè aviat tenim el centenari Coltrane. I el Pharoah Sanders en aquesta època feia temes molt, molt impressionistes, i en aquest cas és un tema del que al cap d'un any o dos Santana va reinterpretar-lo en el seu famós Caravansera, i tot i que no era una cosa que es digués explícitament, només escoltar-lo es veu clarament que és la introducció del Caravansera. Tenim aquí el Pharoah Sanders amb un tema que porta per títol Tembi, que és el mateix títol de l'LP de l'any 1970.

0: la festa Can Sounda continua, aquest 908, el retorn, i com podeu comprovar, l'eclecticisme marca de la casa, no afluixa. De Farah o Sanders i aquest fantàstic disc del 1970, aquest Zembi, ens anem cap a un altre gran d'Anglaterra, de les Illes, un dels tres tenors de la New Wave, que aquí vam fer un especial. Estem parlant de Joe Jackson, que, a més, els del Sounda, el mes que ve l'anirem a veure en directe a Barcelona, i si podem el saludarem.
1: Home, això estarà fet, i igual ve el programa i tot.
0: També, per què no? Doncs, Joe Jackson, quan deixa, diríem, la New Wave, comença a fer una sèrie de discs que cada un és una obra mestra. Comença amb el Jumpin' Jive, que està dedicat al jazz, es converteix en un crooner del swing, i després fa, potser, el disc, és per mi, suposo que per l'Àngel també, la joia de la corona Jackson, diríem, que és aquell Night and Day del 1980. Doncs al cap de uns 20 anys més o menys, sobre el 2000, fa un Night and Day 2, que és com una seqüela i tal. No és el Night and Day primer, però té cosetes, i com a tal, doncs, us deixarem aquest petit tast amb músics que van gravar amb aquell primer Night and Day, i la canció és aquest Hell of a Town.

0: I després d'aquesta revisitació del Night and Day, en la segona part de Joe Jackson, ens anem cap a la banda de Latin Funk, Mandrill. Disc de l'any 1973, aquest Just Outside of Town, una gent que barrejaven el funk amb el latin, Àngel, que ja han sonat per aquí pel programa, però és allò que dius, què escolto avui? Pam, i em surten els Mandrill.
1: Sí, els Mandrill és un cas similar a un altre grup que estaven ubicats a la Gran Bretanya, però que tenien influències africanes, com era Osibisa. Me'n recordo que es parlava molt d'Osibisa i Mandrill. Anaven tots dos en el mateix paquet. I justament això per l'edat, l'any 1973.
0: Doncs escoltarem un tema que comença amb una descàrrega funk absoluta i llavors fa un gir cap al latin. I és xulíssim, i és aquest Fat City Strut.

Doncs ara farem una recta final del programa amb dos propostes jazzístiques. Una és el Joey Baron Quartet, que està format per el Ron Carter al contrabaix, per Arthur Blyte al saxo alt i Bill Frisell a la guitarra. Un altre que va passar també per la comarca, perquè va actuar justament a Tiana el mes de juliol. O sigui que amb això anem tancant estiu, no? El tema porta per títol Whistley, forma part de l'EP Wells and Find Out l'any 1999.

Hem escoltat la música de Joey Byron, baterista, amb la saxoal d'Arthur Blighty, el contrabaix de Ron Carter i de la guitarra de Bill Frisell, amb el tema de l'any 99. I ara tancarem el programa amb el Charlie Hayden, Quartet West. Això va ser un dels últims projectes que va tenir Charlie Hayden en vida, i és que ho va fer junt amb un altre gran saxofonista que es va reciclar cap al món del jazz, venint sobretot del món més mainstream dins del món del jazz, perquè era un gran músic de la costa oest que havia treballat amb tanta gent, com era Ernie Watts, saxotenor. I també tenien aquí a l'Alan Brough ben al piano, i també un veterà de la que havia arribat a tocar fins i tot amb en Charlie Parker, com era el baterista Lawrence Marable. I això serà la manera de tancar avui el tema amb aquest How is the, Now is the Hour, Ara és l'hora, 1295, amb el tema All Through the Night.

0: sí, això és el sound de 908, el retorn de 908 a 1.000, feu els números i anem cap al 1.000. I avui hem tingut un programa d'allò ben variat i hem començat per Drop Collective.
1: Herbie Q.
0: John Bibiloni.
1: The Staple Singers.
0: Jalen Ngonda.
1: The Supremes.
0: Carles Benavent.
1: Pharoah Sanders.
0: Joe Jackson.
1: Mandrill.
0: Joey Baron Quartet.
1: I el Charlie Haden Quartet West.
0: Què més volem, no? És que som el sound.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Solbizarre a un costat, pilotant el sistema sonor del gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound. Pops!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora ens queda, per una banda, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i a l'entrat nord d'aquesta autopista, a la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat, en general, una operació retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista. I tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so, aquí arrenca l'Enjoc. L'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de futbol i del Prat, que ha golejat a la Copa del Rei.
5: Els potablaves han guanyat 1-5 al camp del Sant Rafael Eivissenc i posa peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugaria contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier diumenge a les 4 de la tarda.
4: L'Espanyol, parlem de la Lliga F, empat a Riazor.
5: Les de Sara Monforte han empatat al camp del Depor per 1-1 en un partit que ha acabat fa uns minuts. L'Espanyol s'ha avançat a la primera part amb un gol de Lara i les gallegues han igualat el partit a la represa. Pel que fa al Barça, manté el ple de victòries a la Lliga abans d'una setmana en què viatja a Roma a la Champions i rep el Madrid al Camp Nou a la Lliga. I el Badalona continua sense guanyar a casa.
4: D'altra banda, el Barça B, també futbol femení, continua sense guanyar.
5: El filial blaugrana va tornar a perdre 1-0 al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles en l'inici de Lliga de la Primera Federació Femenina. A segona, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des de l'abril del 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
4: I a la Primera Federació Masculina, l'Europa guanya per fi el primer partit.
5: Tot i fer un partit molt discret, els escapulats han derrotat el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit en el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef Staitzoun, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, ha fet el gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar el Sant Andreu a Tarragona 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
4: Sí, marxem de ronda.

0: com estan els partits que s'estan jugant a aquesta hora de diumenge, 27 de setembre de 2026. Només tenim un parell de partits en joc. D'una banda, en bàsquet, Lliga Catalana de Tercera FEB. Doncs la final a 4, Mollerús, aquesta gran final entre Espanyol, Cornellà i Valls. Com està el partit? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi. Doncs, de moment, el temps de descans, 1.42 per reprendre's aquest tercer període. De moment, guanya l'Espanyol Bàsquet Cornellà per 40-32, i el Club Bàsquet Valls, que ha retallat diferències, sobretot el segon període, amb un gran segon quart, amb un parcial d'11-21. El Club Bàsquet Valls, que seguirà batallant per intentar aconseguir aquest títol de Lliga Catalana de Tercera FEB, que no aconsegueix des dels anys 90.
0: Doncs veurem com acaba aquesta final. Hi ha hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grup sud, primera jornada. Ha d'estar el tram final, si no ha acabat ja el partit entre el Noia i el Vic, Eric.
2: Doncs acaba d'acabar fa just uns minutets, on el Noia s'ha endut la victòria davant el Vic per 4-3, fent l'últim gol, el gol de la victòria, quan restava un minutet per acabar el partit.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 7 minuts, som els de l'En Joc. Cada dissabte i diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Comencem a repassar la jornada, comencem a repassar en aquest cas el que està donant d'ací la jornada de futbol el diumenge, on hi ha un equip que s'ha endut una alegria i molt gran. A la Copa del Rei, fase prèvia, partit d'anada, el Prat, que jugava a terres eivissenques al camp del Sant Rafael, i se n'ha sortit, i amb nota.
2: Sant Rafael 1, Prat 5.
1: Doncs podríem dir pràcticament que ha deixat l'eliminatòria sentenciada al Prat amb aquesta golejada 1-5 en espera del que passi diumenge vinent a les 4 amb la tornada al municipal del Sagnier. Però avui el Prat ha fet la feina i s'apropa i molt a la primera ronda, on ja es trobaria amb un equip de primera divisió. No dels que juguen a Europa, però en qualsevol cas un equip de primera divisió podria visitar el Sagnier d'aquí ben poc a la Copa del Rei, sempre i quan certifiqui el conjunt potablava aquesta gran victòria 1-5 aquesta tarda al Prat Ràdio. Nil Piera.
3: L'E Prat s'ha imposat amb un contundent 1-5 al Sant Rafael en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els de Cristian Gómez han tingut un bon inici que s'ha vist recompensat amb un gol de Konu abans del primer quart d'hora. Arran del gol, el Sant Rafael ha reaccionat i ha posat el Prat en problemes, marcant el gol de l'empat i gaudint d'ocasions per capgirar el marcador davant una defensa potablava molt obeta. Però a les acaballes del primer temps, Gustavo Renque s'ha inventat un gol que ha estat l'inici de la rebel·lió. Abans de la mitja part, el Prat ha ampliat diferències des dels 11 metres mitjançant Àlex Plaza. Al segon temps és quan s'ha desbocat l'huracà potablava, carrusel d'ocasions que han arrodonit la golejada amb gols de Gustavo de nou i Raúl Inocencio. El capità de l'equip, Carlos García, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Bueno, ha sigut un partit que, tot i el resultat, sembla que hagi estat com molt fàcil, però no és així. Hem tingut una estoneta d'estar aquí molt igualats, que podríem haver encaixat un parell de gols, però bueno, hem sabut remuntar i tornar a la senda del bon joc i al final ha sortit bé.
3: El Prat deixa així encarrilada la seva classificació per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera. Però haurà de rematar la feina diumenge vinent al Sagnier.
1: Doncs a la transmissió que han fet els nostres companys del Prat Ràdio hem parlat també amb més protagonistes, per exemple el tècnic Cristian Gómez, que deia això.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que estem treballant en això, amb pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé, i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no haguéssim pogut anar més, i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Doncs ben orgullós, Cristian Gómez, el tècnic de la Prat, en plenes festes del Prat, per cert, doncs el conjunt pot hablar amb aquest 1-5 al camp del Sant Rafael, que també ha deixat molt bones sensacions, evidentment, als seus jugadors, per exemple, Àlex Plaza.
6: Sí, bueno, primer partido de ida, sí que es verdad que la primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego en la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 11 minuts, vinga, parlem també de la Lliga F, cinquena jornada, on l'Espanyol acaba de puntuar a Riazor i on ahir també van jugar Barça i Badalona.
2: Deportivo 1, Espanyol 1, Logroño United 0, Barça 2, Badalona 0, Granada 1.
1: Doncs empat de l'Espanyol aquesta tarda a Riazor, una llàstima perquè s'havia avançat el conjunt perico amb el gol de Yara al minut 30 de la primera meitat, amb una bona recuperació i molt bona definició amb xut amb cama dreta, creuant, fent impossible la sortida de la portera, però el Depor a un quart d'hora del final aproximadament ha acabat empatant amb gol de Milene. La veritat és que al final també és cert, s'ha d'admetre que les gallegues haurien pogut guanyar el partit, però al final l'Espanyol ha salvat un puntet i, per tant, ja en suma 5 en aquestes 5 primeres jornades. Ocupa ara mateix la 12a plaça. Ahir, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño United. Molt treballada aquesta victòria i va costar més del compte. De fet, les locals van fer una rematada al travesser i van tenir bones opcions també per marcar algun gol. Però, en qualsevol cas, el gol de Maïssa Baja, que va establir un nou rècord de precocitat golejadora al primer equip del Barça, va marcar amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Aquest gol a la primera meitat deixava el partit una miqueta encarat i després Patrick Jarro, amb un gran gol, va acabar de culminar aquest 0-2, que deixava bones sensacions a la banqueta del Barça, un Barça que continua líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits, té 2 punts més que el Real Madrid i... Tot això arriba en una setmana important, perquè el dimecres el Barça juga a la Champions al Camp de la Roma i el pròxim diumenge al Camp Nou, clàssic entre el Barça i el Real Madrid, amb el lideratge en joc, perquè el Barça, com diem, té 15 punts, el Real Madrid 13. De tot plegat en parlaven el tècnic Pere Romeu i Aitana Bonmatí, que va tornar després de 3 mesos d'inactivitat.
7: Dos partits importantíssims. Un primer a Roma, Champions, sempre exigent, sempre complicat, sempre fora de casa. És molt i molt difícil guanyar i tenir bon joc, esperem tenir-lo, evidentment. Seria una victòria que ens posaria 6 punts a Champions en 2 jornades, algo importantíssim per nosaltres. I després a l'Spotify Camp Nou amb la nostra gent contra el Real Madrid, un clàssic que sempre, sempre, sempre el volem guanyar, que el Real Madrid està en una bona dinàmica també de resultats, així que intentarem endur-nos els 3 punts cap a casa.
8: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que res, esperem a molts col·legs al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat, el Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres... com a culers que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els dos partits, primer de Champions i després el clàssic.
1: I al Badalona se li està resistint la victòria a casa, va jugar a Palamós mentre continuen posant la gespa a la Municipal de Badalona, però ahir va caure 0-1 davant del Granada, un resultat segurament enganyós perquè el Badalona va mereixer bastant més. Malgrat tot, de moment en 2 partits a casa no ha aconseguit guanyar el conjunt badaloní, que això sí, continua en una còmoda zona de classificació, 6a plaça amb 7 punts. Després del partit, el tècnic Marc Ballester i la jugadora Lucía Martínez feien autocrítica, però també comentaven que segurament l'equip havia merescut més.
9: Justa pel que hem vist dins el camp, la primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs el que és el futbol, ens pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
10: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva. Creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
1: Vull dir, 16 minuts, parlem de la segona divisió masculina. Hem arribat a la 7a jornada i els dos equips catalans que continuen sumant a la zona alta de la classificació. Aquests són els marcadors.
2: Celta Fortuna 1, Sabadell 1, Girona 2, Albacete 0.
1: Doncs el Sabadell va treure un punt de mèrit ahir del camp del Celta Fortuna, 1-1, empatant el gol inicial dels gallecs i sumant un altre puntet que permet als arraquinats situar-se a la setena plaça amb 12 punts. Només un puntet, de la zona de play-off. Ferran Costa, tècnic arraquinat.
11: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: Una Sabadell que de moment no ha sumat tot a casa, 3-3, però que fora encara no ha guanyat. Tres empats, volem dir, i una derrota en els quatre partits com a visitant. I una miqueta per sobre hi ha el Girona, que de fet està en zona de play-off, 5è amb 13 punts, després d'aconseguir la quarta victòria als últims 5 partits, tot i que segurament no va fer un partit espectacular, però va acabar guanyant davant de l'Albacete per 2-0. Després del partit, el tècnic Quique Álvarez admetia que cal millorar.
12: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
1: 8 i 18 minuts. És moment de repassar la primera federació femenina, tercera jornada, on el Barça Atlètic, que ha estat campió les dues últimes temporades, encara no ha guanyat després de tres jornades.
2: Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Doncs un punt de nou, de moment, per al filial blaugrana, que ara mateix ocuparia l'antepenúltima posició de la classificació. Recordem, això sí, que com que hi ha reestructuració a la primera federació femenina, l'any que ve, en guanya la Lliga, només baixa un. A més, pujaran 10 equips de cop, 15 equips de cop, volia dir, 5 de cadascun dels 3 grups de segona federació. En qualsevol cas, de moment, el Barça Atlètic, que, com diem, és antepenúltim, amb només un punt de 9 possibles. I una categoria per sota, com dèiem, segona federació femenina, grup segon, quarta jornada, tenim 5 equips de casa nostra, i aquests són els marcadors d'aquesta jornada.
2: Ona Sant Adrià 3, Espanyol B 0, Múrcia 0, Barça C 5, Elx 0, AM 1, Villaviciosa de Odón 1, Europa 3.
1: Doncs l'AM és el nou líder, amb 10 punts, un més que Ona Sant Adrià i Espanyol B. I és que avui Ona Sant Adrià, precisament, li ha guanyat el filial blanc i blau per 3-0, primera derrota de la filial de l'Espanyol, i a bona victòria Ona Sant Adrià per recuperar-se de la derrota de la setmana passada al Nou Sardenya. Després del partit, un partit que hem pogut seguir, ja ho direm, als canals oficials de la Federació Catalana de Futbol, hem escoltat una de les jugadores de l'Ona Sant Adrià, que ha estat escollida millor jugadora del partit, la Júlia Maillo.
13: Doncs sí, sempre sabem que els partits contra l'Espanyol són molt complicats. Tenim una rivalitat molt especial entre els dos. Sabíem que seria complicat, però crec que ens hem trobat bastant còmodes al partit. La primera, tot i anar 1-0 i ser de falta, crec que hem generat moltes ocasions, i la segona part igual, fins que ens han acabat entrant. Una victòria sempre és important, i més venint d'una derrota. Les derrotes ensenyen i s'ha vist al camp. És molt complicat guanyar i sumar, així que tots els punts els hi donem valor i molt contentes.
1: I contentes també tant el Barça C, que va golejar 0-5 a Múrcia. Això li permet estar a la zona alta de la classificació amb 8 punts. I també l'Europa, 1-3, segona victòria consecutiva després del cop dur que va ser la derrota als despatxos del primer partit per alineació indeguda. Això fa que l'Europa de moment estigui a 2 punts de la zona d'ascens directe. I a més, ahir va guanyar per primera vegada a domicili en Lliga des del 26 d'abril del 2025. 5 l'any passat a Primera Federació. No va aconseguir cap victòria, només 3 punts de 39. Ahir, per fi, l'Europa va guanyar a domicili i això va deixar molt satisfeta la seva entrenadora, Nani Aces.
14: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent i ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol sinó haver fet el de la tranquil·litat que era l'Utres i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
1: 8 i 22 minuts i a la Primera Federació Masculina, grup segon, cinquena jornada. Avui ha arribat per fi la primera victòria de l'Europa i ahir també vam tenir duel català.
2: Europa 1, Rayo Majadahonda 0. Nàstic 1, Sant Andreu 2.
1: Doncs per fi ha guanyat l'Europa. Ha necessitat 5 jornades, justament en el debut a la banqueta de Luis Blanco. 1-0, victòria davant del Rayo Majadahonda amb un gol en temps afegit al minut 94 en un corna llançat per Gori, que ha rematat el capità Àlex Cano, ha rebutjat el porter i ha rebotat a l'esquena de Josef per acabar introduint, encara que fos involuntàriament, doncs la pilota dins de la porteria del seu rival. L'Europa aconsegueix la primera victòria, suma 4 punts, se situa a un punt de la zona de permanència i després del partit parlàvem amb el gran protagonista, el capità Àlex Cano.
15: Estem molt contents després d'aquesta victòria que necessitàvem després d'aquest mal inici. Portàvem 4 partits sense guanyar i es feia llarg, no?, aquesta mala dinàmica, i per nosaltres guanyar aquí a casa, a Can Dragó, amb la nostra gent. Avui ens hem sentit com el Sardenya, l'afició ha empenyat fins al final i ens han dut aquesta victòria a 1.94. Crec que ens fa canviar la tendència i esperem que a partir d'aquí les victòries arribin i estiguem ara més tranquils i ens hem tret de sobre aquesta angoixa de no guanyar. I el gol ha estat el darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit també fa reforçar molta energia de cara ja la setmana que ve amb de l'Osca.
1: I a la sala de premsa, satisfacció també del nou entrenador de l'Europa, Luis Blanco.
16: Necessitem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
1: I ahir, derbi vibrant, duel català vibrant a Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu, va acabar guanyant 1-2 al conjunt quadribarrat. Primera victòria a domicili amb un gol al minut 96 d'Alexis García.
17: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada, i una vegada ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip. Crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Ara seguir amb aquesta dinàmica, a casa fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Doncs el Sant Andreu ja suma 7 punts, se situa a 2 punts del play-off i empata amb el Nàstic. Ahir va caure segona derrota consecutiva per a l'equip on juga Manel Royo.
18: És futbol, no crec massa amb les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Avui crec que l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al

0: La tercera de la Lliga Elite, aquí, en joc.
1: En joc, el programa de l'esport català.
2: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la segona federació masculina del grup segon, quarta jornada, on el Barça Atlètic és el nou líder després de tots aquests resultats.
2: Barça Atlètic 4, Penya Esport 0. Espanyol B 5, Carnedo 0. Girona B 3, Osasuna B 2. Logroñés 0, Olot 2. Utebo 0, Reus Redis 1, Manresa 0, Logroñés B 1, Ebro 1, Terrassa 0.
1: Doncs ahir no havien anat bé les coses per als dos equips catalans que van jugar, que van perdre els seus respectius partits, però avui, déu-n'hi-do, amb 5 victòries dels equips de casa nostra que han jugat avui, i a més ubicant-se molts d'ells a la zona alta de la classificació. Com us dèiem, el Barça Atlètic és el nou líder gràcies a la seva victòria ahir per 4-0 davant del Penya Esport i de la derrota avui de l'Osasuna B al camp del Girona B, un Barça Atlètic que entrena Julià Novelletti.
3: Fue un partido bastante difícil,

0: Mirando el resultado, puede ser que haya alguna trampa por ahí, pero hemos tenido que trabajar mucho. Había momentos de partido donde el rival hacía muchas transiciones ofensivas, ha exigido bastante de nuestra línea defensiva, de los jugadores de medio campo, ocupar bien los espacios, trabajar bien sin balón. Y el resultado viene después que, sobre todo, Ibra y Shane aprovechan los espacios en un cambio de sistema del rival, que empezó con línea de 5, después cambió para línea de 4, donde hemos tenido la oportunidad de buscar más pases de ruptura, juego de profundidad, de donde han venido los últimos goles.
1: Doncs el Barça Atlètic, com dèiem, líder amb 10 punts, un més que Espanyol B i que Osasuna B, un Espanyol B que ha golejat aquesta tarda 5-0 a l'Arnedo, dos partits a casa i dos 5-0 per al conjunt, per al filial Perico, que entrena Sergio García. Gran remuntada del Girona B davant de l'Osasuna B, que arribava com a líder per acabar guanyant, en aquest cas 3-2, i ubicar el filial gironí a la quarta plaça. Els quatre primers classificats, de fet, són filials. I el cinquè s'ha colat aquí, segurament de manera sorprenent, poca gent l'esperava aquí, és l'Olot, que ha guanyat avui 0-2, victòria molt convincent, doncs al camp del Logroñés, amb els gols de Mario i de Walid, i com dèiem, l'Olot cinquè amb 7 punts, a 3 punts del lideratge. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, després del partit, deia això.
2: L'equip ha estat molt, molt bé, l'equip guanya confiança, amb pilota, sense pilota, es veu que ens vam trobant amb joc, i era un repte per nosaltres, ho repeteixo, però és que era molt important defensivament estar bé. Totes les coses que ens han fet han set petits errors que penalitzen. Llavors, minimitzar-nos i ser capaços de defensar amb el bloc, les línies juntes, dominar com hem fet avui. No l'he mirat encara, nosaltres sortim a guanyar cada partit, pas a pas, i tinc molt clar que no vull tornar-me a fotre com l'any passat. Partit a partit, 3 punts importantíssims avui, i amb l'equip que tenim, repeteixo que som capaços de guanyar a tothom, però també som capaços de perdre contra qualsevol. Llavors, humils, treballadors, ambiciosos, i pas a pas.
1: I a l'últim partit d'aquesta tarda, gran victòria del Reus al camp de l'Utebo, 0-1 amb un gol al minut 96 d'Unai, que permet sumar al Reus Redis la seva segona victòria en aquesta temporada i ubicar-se a la desena plaça amb 6 punts, de moment en una zona còmoda de la classificació. I ahir, com us dèiem, doble derrota catalana. El Manresa va encaixar la segona derrota consecutiva, 0-1 al camp a casa davant del Logroñés B. Sensacions doncs, que manifestaven després del partit el tècnic Sergi Trullàs i el jugador Aleix Díaz.
3: Penso que hem fet un molt bon partit, hem començat molt malament, un error molt greu que ens ha perjudicat i una altra vegada ens ha posat per darrere el marcador. Quan et poses per darrere el marcador costa més, tot es precipita, però encara així penso que l'equip ha tingut una bona mentalitat, ha tingut paciència, no s'han tornat boig, penso que hem tingut bastantes ocasions de gol.
4: A vegades la pilota no vol entrar i hem d'acabar de mirar els detalls de per què no ha volgut entrar o si podíem haver fet alguna cosa més per intentar posar unes ocasions una mica més clares. Un error, sobretot tempraner, ja t'obliga a anar tot el partit a remolc i Ulis no, sí que hem mantingut bastant la calma, sobretot la primera part hem jugat bastant bé, però a la segona part sí que ja, quan van acostar els minuts finals, hi ha aquesta ansietat de, ostres, que anem per darrere el marcador, s'ha sinut una mica, tot i que hem seguit tenint ocasions i jo crec que ens hem merescut l'empat com a mínim.
1: I qui també va caure, primera derrota de la temporada, va ser el Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i doncs, com diem, primera desfeta en aquesta campanya del conjunt agarenc, que ara mateix és 8a la classificació, amb 7 puntets, els mateixos que l'Olot, que marca el play-off. Està bé l'equip d'Oriol Alsina, però ahir doncs, va haver d'explicar aquesta derrota.
5: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits. Molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada. I per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui. I per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per al futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: A 8 i 37 minuts, és moment de parlar de la tercera divisió, del grup 5è on tenim els catalans. Quarta jornada que ens deixa tots aquests marcadors.
6: Badalona 4, Sant Cristòbal 0, Poble Mafumet 2, Vilanova 3, L'Escala 3, Martinenc 2, Fundació Esportiva Grama 3, Vilassar de Mar 0, L'Hospitalet 2, Cerdanyola 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Europa B 1, Muntanyesa 0, Peralada 3, Atlètic Lleida 0, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
1: Doncs ha caigut el líder, la Muntanyesa, que arribava com a invicta i com a imbatut. No havia encaixat ni tan sols cap gol, havia guanyat els tres primers partits. Avui ha caigut el Nou Sardenya 1-0 davant de l'Europa B i ha perdut la seva condició d'invicta, però continua primer amb 9 punts, un més que el Vilanova i dos més que la Fundació Esportiva Gramà. I qui ja apareix en la zona alta de la classificació, tal i com se l'esperava al principi, tot i que no va començar massa bé la Lliga amb dues derrotes consecutives, doncs és el Badalona, que avui ha tornat a guanyar, segona victòria consecutiva en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i que ha resolt ja a la primera meitat amb una golejada davant del Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bona tarda, com ha estat el partit?
7: Bona tarda, doncs, com bé dèieu, el Badalona ha deixat resoldre el partit a la primera part amb aquest 4-0, i de fet feia molts anys que ho comentava més d'un aficionat del Badalona que no veien el seu equip jugar d'aquesta manera i fer una autèntica exhibició futbolística en forma de moviments dins del terreny de joc, i sobretot també haver pogut fer 4 gols en els primers 45 minuts, no? Un Badalona, doncs, que ha marcat un parell de dianes a través del seu davanter centre, Martí Alonso, l'ex de la Grama. Un altre gol l'ha fet Josu, que després n'ha tingut un altre, ha estat a punt de fer un altre diana, també Josu Rodríguez, però s'ha lesionat en aquella jugada, i també, doncs, Cuaco ha culminat també aquests 4 gols que el Badalona li ha marcat al Sant Cristóbal en un segon temps més tranquil, en un segon període on el Sant Cristóbal ha fet 5 canvis d'una tongada i on ha tingut una mica més de profunditat l'equip de Cristian García. Fins i tot hi ha hagut un pal, Jaime també ha fet una bona intervenció, el porter del Badalona, però l'equip escapulat ha continuat tocant i també ha tingut les seves opcions en forma de contracops, sobretot a les botes de Tom Diawara, per fer el cinquè. Com dèiem, molt bon partit del Badalona, que no li ha donat opció al Sant Cristóbal, i la nota negativa és que l'equip de Geni San Pietro està sortint a lesionar per partit. Si la setmana passada es lesionava, en aquest cas, Pepe Bonilla, doncs avui ha estat Josu Rodríguez el que, amb problemes musculars, a la segona part no ha pogut sortir al terreny de joc, i per tant continua acumulant lesionats la nòmina de l'infermeria del Club Futbol Badalona. La part positiva, la segona victòria consecutiva que deixa a l'equip a la part noble de la classificació.
1: Gràcies, Ramon, bona tarda.
7: A vosaltres.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit a l'Enxoc Televisió, a les televisions locals, a la plataforma La Xarxa Més. Just després del partit escoltàvem valoracions del vigolejador del Badalona, Martí Alonso, i també del jugador del Sant Cristóbal, Mario Cantí.
8: Avui són 3 punts que ens donen aquesta alliberació, no?, una miqueta, i que ens donen els ànims i la força per continuar creixent. Una molt bona primera part, on hem sabut aprofitar les nostres oportunitats. Hem estat molt, molt junts, hem sigut una pinya, i al final això és el que ens porta, doncs, al resultat final. Demà pàgina en blanc, però tornem a pencar, tornem a una setmana amb un equip al cap de setmana molt difícil també, i a lluitar-ho.
9: Bueno, crec que he fet una primera part desastrosa, no hem estat a l'alçada que se'ns demanava. També és veritat que estem jugant contra un equip que té molt, molt de nivell, i és veritat que ens ha costat. I ja està, crec que hem de treure el positiu, que sé que la segona part no hem rebut cap més gol, i intentant nosaltres crec que hem generat alguna ocasió més, i ja està, molt borrar la ment i posar el focus ja en el dimarts per seguir entrenant i intentar millorar la setmana que ve.
1: Doncs el Badalona ja el tenim a la zona noble, com ens deia el Ramon Duran, una classificació que, com us dèiem, continua encapçalada per la Muntanyesa amb 9 punts, tot i que avui ha perdut el seu primer partit partit i ha encaixat el seu primer gol davant d'un Europa B que fins avui no havia guanyat i avui ha aconseguit els tres primers punts o la primera victòria de la temporada, 1-0. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, Ramon Gatell, el de l'Europa B, Luis Gallego, el de la Monta.
10: Contentíssim perquè al final, no, després de tres jornades que crec que ho hem fet molt bé o moltes coses bé, perquè al final si no guanyes torno a incidir que ens ha faltat alguna cosa, però avui hem sigut el mateix, no? Hem portat el partit, hem dominat. Primer part potser sí que ens ha costat una miqueta de generar, perquè al final ells estaven ben col·locats, i també el fet d'haver marcat molt d'hora la segona part ha obert més els espais, hem generat més, i el punt però, no?, és de no haver sentenciat abans, que crec que hem tingut opcions per estar tranquils els últims minuts.
11: Bueno, sabíem que veníem a un camp dificilíssim, sabíem que veníem a enfrontar-nos a un rival com l'Europa B, que mereixia molts més punts dels que portava, i no hem estat bé. No hem estat bé, l'Europa ens ha superat, han sigut millor que nosaltres. Penso que la primera part, tot i això, ens hem defensat prou bé. Hem generat, penso que en tot el partit hem generat una bona ocasió de gol, que ha estat, a més, un dispar llunyà. Per tant, penso que més enllà de la part defensiva, que crec que hem estat bé, no et diria fantàstic ni molt bé, però crec que la part defensiva, 60 minuts també, hem estat bé, tot i que ens han arribat alguna vegada. Però sobretot hem estat molt malament en pilota, molt malament.
1: I qui se situa a la segona posició, només un punt de la Monta, és el Vilanova, que ha guanyat en aquest duel de la zona alta al camp de la Pobla Mafumet. 2-3. Com ha anat Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique?
12: Els visitants s'han avançat fins a dues vegades, però el conjunt de Xavi Vilagut ha sabut reaccionar en totes dues ocasions. Marc Roquet ha fet el 0-1 després d'un rebot al travesser, però Nico Agutzi de penal ha posat l'empat abans que el Vilanova tornés a marcar a les acaballes de la primera meitat, també des dels 11 metres just abans del descans. A la represa, Albert Carol ha fet el 2-2 al minut 79, després d'una bona acció de Teo Pozo. El Vilanova, però, en la jugada posterior, aconseguiria marcar el 2-3 definitiu mitjançant Armand, que ha deixat la victòria visitant sentenciada. Així va el partit al tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
13: I bé, al final anàvem una mica justos de cames, ens ha costat doncs, fer aquell últim esforç per tal de poder fer l'empat, però en línies generals estic satisfet amb la versió de l'avui de l'equip.
12: El primer partit dels pobletans serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp de l'Atlètic Lleida.
1: I qui també està a la zona de play-off és la Fundació Esportiva Grama, tercera amb 7 punts, i l'Hospi, cinquè amb 6 punts, un Hospi que ha acabat salvant un partit que se li havia complicat molt davant del Cerdanyola. S'havia avançat el conjunt Vallès a 0-2, però l'Hospi ha acabat salvant un punt amb un empat a 2, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i al del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque.
14: No hemos entrado bien del todo al partido, eso sí que es cierto. Pienso que hemos querido recuperar el balón muy rápido, no hemos ido bien a nivel defensivo, a nivel de duelos, a nivel de saltos, a nivel de ajustar bien su presión. Y la realidad es que nos hemos encontrado con el gol tempranero en un desajuste y ese gol pues ha condicionado un poco lo que ha ocurrido en el partido. Creo que el equipo ha interpretado bien lo que tenía que hacer en la primera parte. Hemos tenido 3-4 situaciones claras para hacer al menos el gol antes del empate en la primera parte. No lo hemos hecho. Ellos la verdad que lo han hecho bien, han estado acertados, su portero ha estado fenomenal. La verdad que el Cerdanyola pues ha venido con una línea de 4, que igual pensábamos que podía venir con una línea de 5, y la verdad que nos ha hecho su partido y lo ha hecho bastante bien.
15: Bueno, clar, fins al 2-0 tinc una sensació molt bona, sabent també de la dificultat que tindríem igualment, encara que estiguem per davant del marcador 2-0, perquè l'Hospi doncs, és un club que està fet per intentar pujar, sabíem que empantarien i això ha passat, i m'he equivocat perquè he fet els canvis massa d'hora, sobretot la segona tandada, i aquí és on crec que hem perdut els dos punts, perquè de l'altra forma crec que hauria sigut molt més difícil doncs, donar-li la volta i acabar empatant el partit, perquè després he fet els canvis massa d'hora i tenia tres jugadors que no podien moure's, així que hem jugat gairebé 20 minuts sense amb 10 i 10, 11 o 15 minuts amb 9 jugadors.
1: Doncs amb els mateixos punts que l'Hospi, però fora de la zona de play-off per gol average de moment, hi ha el Cornellà, que ha empatat 3 dels 4 partits jugats fins ara. Avui, 1-1 al camp del Mollerussa, un Mollerussa que ho està fent bé davant de rivals teòricament superiors, però que no acaba d'aconseguir guanyar. Només ha aconseguit guanyar un partit en aquestes 4 primeres jornades. Després del partit, escoltàvem els dos tècnics també, a Manel Cazorla, el del Mollerussa, i Ignasi Sanabra, del Cornellà.
16: Després de l'empat, s'ha tornat el partit una miqueta boig després del parón de l'aigua i s'ha partit una miqueta l'equip. Però quan rodàvem, pues, era encaixar el timing aquest d'últim passe amb el desmarc que era anar per fora, no carregar dins, i bueno, hem tingut alguna ocasió per acabar de posar-nos amb el 2-1, igual que ells han pogut ficar-se amb el 2-2. Jo crec que ha sigut un partit de molt de nivell i que sumem un punt davant d'un equip que ens ha exigit moltíssim.
17: Bueno, partit, com tots els que són aquí, no? Molt trebat, i són molt intensos, l'àrbitre ha deixat jugar molt, a ratos, i ha condicionat molt, no? Perquè al final ha hagut poca continuïtat, molt trebat, sí que és cert que nosaltres hem volgut estabilitzar-nos a través de la pilota, però la primera part un pelet lents, i hem sigut sortir de segona part i 4-5 errades seguides, fins que la sisena errada, no forçada, ens han penalitzat. I a partir d'aquí, doncs bueno, ja ho heu vist, no? Hem tingut 8-9 situacions molt clares i no hem sigut capaços de remuntar el partit.
1: I sí que ho ha fet, ha estat l'Escala, davant del Martinenc, partit vibrant, 3-2, Ràdio L'Escala, Ivan García.
18: L'anxover Joan Torrents ha trencat l'empat a 0 inicial de penal, però el visitant Francisco Cunha ha empatat i Jorge González ha capgirat el marcador abans del descans. A la represa, els empordanesos han equilibrat l'electrònic gràcies a Arnau Colomina i han remuntat el 85 de penal gràcies a l'encert de Joel Arimany. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Jonathan Pucci, tècnic ajudant del Martinenc.
19: Vaig veure que el Martinenc va penjar la prèvia del partit des del 15 de novembre de 2025, és a dir, la primera volta de l'any passat de Lliga Elit, que no perdien a fora de casa. Llavors, ser nosaltres els primers que els guanyem, doncs, algo hem fet bé, també tenim mèrit.
20: Yo creo que al final el equipo ha competido para poder sumar como mínimo un punto, creo que el resultado justo hubiera sido un empate. Cuando cometes tres fallos en tercera división, pues te cuesta los tres puntos, que es lo que nos ha pasado hoy.
18: Els gironins han tancat la quarta jornada amb 6 punts, mentre que els barcelonins l'han tancat amb 5.
1: I el Peralada ha golejat l'Atlètic Lleida 3-0, 1-1, Sergi Guiu.
21: La cita no ha pogut començar pitjor per l'Atlètic Lleida. Al minut 2, Alcalá ha agafat de la cintura Nua Maronc dins l'àrea lleidatana i ha comès penal. Un minut després, des dels 11 metres, Amoedo ha obert la llauna. Amb l'1-0, el Peralada ha demostrat saber competir allò més bé a casa seva, i l'Atlètic Lleida, que ha comptat amb alguna aproximació protagonitzada per Dieste i Youssef, ha anat a remol fins ben entrat el partit. Als lleidatans els hi ha costat molt ser guanyadors en els duels i no han pogut empatar un marcador que han filat el descans amb l'1-0. I ja a la segona meitat, Beltrán ha fet debutar a Céspedes, però l'Atlètic Lleida ha sortit de nou desconnectat. Sanchís ha comès una falta a 5 metres de l'àrea, que Silvero ha transformat en gol al minut 49. La victòria apuntava a quedar-se a casa, i més quan al minut 68 el Calam ha vist la segona groga i ha deixat els lletans amb 10. Que no era la tarda de l'Atlètic Lleida ha quedat clar, però s'ha acabat de ratificar quan al minut 72 Pol, porter visitant, ha rebut una dura falta de Pinar i ha hagut de ser substituït pel tercer porter dels lletans, Joan Llobera, en absència per lesió d'Albert Alfonso. Sí, el context encara ha empitjorat més. Al minut 83, Urkan ha perdut un duel defensiu que l'ha obligat a cometre penal, veure la segona groga i deixar l'Atlètic Lleida amb 9 jugadors. Alejandro Sánchez ha transformat la pena màxima i ha sentenciat amb el definitiu 3-0. Després del partit, Juan Carlos Beltrán, tècnic de l'Atlètic Lleida, i que a la prèvia parlava de la necessitat de saber competir al camp del Peralada, ha respost a això quan li hem preguntat si ha notat o no aquesta capacitat competitiva en el seu equip.
22: Creo que si queremos hacer más cosas en estos campos, creo que tenemos que adaptarnos mejor a la situación, tenemos que saber lo que requiere el partido, tenemos que leer mejor cuál es el nivel arbitral y cuáles son las referencias que marcan los árbitros en cuanto a los tipos de faltas, tenemos que ganar más duelos, en fin, han faltado más cosas, pero sí que es verdad que los diferentes accidentes que han ido pasando a partir de goles en minutos difíciles, con expulsiones, con lesiones, pues bueno, han hecho que el partido haya sido complicado de manejar.
21: Amb els dos porters lesionats, dos dels centrals sancionats i un altre lesionat, l'Atlètic Lleida haurà d'afrontar la setmana de preparació de cara al partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant la Pobla de Mafumet.
1: I a la Lliga Elit, segona jornada amb aquests marcadors.
6: Rubí 2, Martorell 1, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Vic 0, Horta 1. el partit del dissabte, Argentona 2, Viladecans 3.
1: Doncs el partit que hem pogut seguir a la xarxa, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el Rubí ha derrotat el Martorell 2-1, Ràdio Rubí, Siscolara.
0: Trepidant partit el que han jugat Unió Esportiva Rubí i Martorell, amb la influència de les àrees que ha estat en aquest cas clau perquè hagi guanyat la Unió Esportiva Rubí, que sense tenir el control al mig del camp del maig ha acabat doncs arribant, creant ocasions, fent gols i no rebent quan han tingut les ocasions al seu rival. El primer tram del partit ha estat igualat però amb una mica de control del Rubí, d'aquí ha arribat l'1-0 al quart d'hora d'Adri Record i a partir d'aquí ha estat millor el Martorell en un primer temps que ha dominat en joc però sense excessives ocasions de gol. A la represa només arrencar ràpida arribada del Rubí perquè Pau Herranz fes el 2-0 i a partir d'aquí el maig ha embogit ocasions per a uns i per a altres, amb Uri Antonell fent grans parades, bona actuació en defensa de la Unió Esportiva Rubí, un partit molt vistós que semblava tancat però just entrant en afegit, Quique ha retallat distàncies 2-1 per ficar la por al cos de la Unió Esportiva Rubí, que ha vist però que no arribava cap altra ocasió i es tancava el marcador amb la seva primera victòria en l'actual temporada per sumar els tres primers punts en Lliga Elit. Es queda el Martorell amunt després de l'empat en la primera jornada.
1: El Manlleu de moment líder per la victòria avui 1-3 al camp del Sabadell B. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Manlleu ha esgarrat l'estrena a casa de la temporada del Sabadell B. Victòria usonenca per 1-3 a Olímpia en un partit que ha enfrontat el domini territorial i de pilota del segon equip del centre d'esports amb l'efectivitat a la contra i a pilota aturada dels manlleuencs. S'estrenaven els visitants a l'Equador, passat ja mitja hora de joc aproximadament de la primera meitat, amb la primera diana, obra de Guillem Ferrés. Ja havia avisat abans el Manlleu, però el cert és que fregant el descans el Sabadell B podria haver empatat perfectament amb un penal que l'ha xutat Unai Gallego i l'ha aturat Charlie, el porter del Manlleu. A la segona meitat, al quart d'hora, ha arribat el segon, obra de Pau Coll, a la sortida d'una falta llunyana, ha rematat lliure de marca i ha duplicat l'avantatge dels usonencs, i en el tram final semblava la sentència en el 87 gol d'Albert, però a la següent jugada Joel Montero li ha donat una mica de vida al tram final de partit amb l'1-3 definitiu pel Sabadell B. Ha faltat punteria per tot el que ha arribat a generar l'equip de Quico Parcerisses i aquest era el resum que feia fins i tot ja no d'aquesta jornada, sinó de les dues primeres, incloent-hi el 0-0 de la primera jornada a Martorell, un dels extrems d'aquest filial sabadellenc com és Fran Rivera.
3: Este partido quita mérito de la semana pasada porque es un punto de 6. Una victoria aquí hubiera hecho de la semana pasada un punto muy bueno. Pero nada, el objetivo es claro, la semana que viene irá por los 3 puntos como en cada partido.
2: Arrenca per tant el Sabadell B a la zona baixa de la classificació, tot just dues jornades, per tant encara és massa d'hora per saber on viurà el Sabadell B aquesta temporada en aquesta igualadíssima Lliga Elit. La tercera estació del calendari portarà el conjunt arlequinat al camp d'un Horta entrenat per un sabadellenc d'adopció com és Juan Camilo Vázquez.
1: Un Horta que suma 6 punts perquè ha guanyat avui a Vic 0-1, Ràdio Vic, Pep Portet.
23: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic ha perdut aquesta tarda per 0-1 davant l'Horta en el debut a casa aquesta temporada a la Lliga Elit. El maig ha estat marcat per la precaució i la por encaixada dels dos equips, que s'ha traduït en molt poques arribades i menys ocasions, especialment en una primera meitat en què cap dels dos equips ha disposat de bones situacions per avançar-se. Domini el terç, però infructuós de cara a porteria, on l'ocasió més clara dels locals l'ha tingut Martí Riera, que ha rebut una bona passada d'Arnau Illa, però ha fet un mal control quan encarava sol el porter León. L'Hort ha avisat i ha disposat d'una claríssima ocasió als 61 minuts amb una rematada des de la petita de Josep que ha sortit fora quan ja es cantava el gol. Els barcelonins han trobat el premi a la seva insistència als 76 minuts en una centrada des de la banda dreta que no portava massa perill però que el porter Mates ha refusat malament. L'ha deixat a peus d'Àlex Montalbán que no ha desaprofitat el regal i que ha posat el 0-1 al marcador. Sense gairebé temps per reaccionar, el Vic ha vist com es quedava amb 10 jugadors per l'expulsió de David Batanero, que ha vist una segona groga molt rigorosa per posar en joc una falta sense l'autorització de l'àrbitre. Tot i la inferioritat, els de Ramon Carrascal han buscat l'empat, però sense disposar de cap ocasió clara. Al final, derrota d'un Vic que continua sense puntuar després de dues jornades i 3 punts més d'un Horta que compta els partits per victòries.
1: I primera victòria per al Valls, Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
4: Els ballencs s'han avançat al minut 23 amb un gol de Sasha, però el Sant Mauro ha igualat just abans del descans, al 43, en gol d'Àlex Marí. A la represa, el Valls ha sortit decidit i en només 5 minuts ha marcat dos gols. Estefan, al 47, i Salman, al 52, posant el 3-1 al marcador. El Sant Mauro ha retallat distàncies al minut 86 amb Samaniego, però el Valls ha resistit fins al final i ha sumat els 3 primers punts a casa. Aquestes eren les sensacions després del partit del tècnic local, Àlex González.
5: Bueno, molt contents per la victòria. La veritat que ha sigut un partit molt difícil, ja ho sabíem, contra un grandíssim rival, que l'any passat ja va estar fent play-off. I la veritat és que hem fet una primera part per mi ratllant l'excel·lent, exceptuant aquests últims 5 minuts que potser s'ha descontrolat una mica el partit. Però crec que hem recuperat el to a l'inici de la segona part. Fruit d'això ens hem pogut posar per davant amb, crec jo, amb claretat.
4: El proper enfrontament de la Unió Esportiva Valls serà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al camp del Viladecans.
1: Notícies de les 9 i tornem fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
25: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
26: Funky Tracks Radio.
27: Ese que dicen que es para gente...
28: Para gente encantadora.
26: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
29: Elegir no te cuesta más.
30: Funky Radio Show.
31: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acapari els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats, entre els acusats i els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre anà la plaça.
2: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional que tindrà amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de 4 demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, clar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Ilerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
4: Doncs ho dèiem ara, Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
5: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowski, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104. I també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
4: Anem. El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs.
5: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuchs alemany o el Veszprém hongarès.
4: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
5: Les santjustenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les santcugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
4: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
5: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
4: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana, tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana de tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Valls Tallers, Pablo Martínez. Un Espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període, el Club Bàsquet Valls ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però, evidentment, la qualitat de l'Espanyol tots ha acabat de cantar la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts. També ressenyable, evidentment, l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts. Però, sobretot, l'esperit d'equip del Club Bàsquet Valls, David Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que, sobretot, tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. El més destacat pel conjunt ballenc han sigut, sens dubte, Placide Nakidzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Valls, David Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
4: Gràcies, Eric. Bona nit.
6: Bona nit.
4: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud, ja havíem comentat que havia acabat la partida entre la Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'En Joc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit. I en qualsevol cas, doncs el conjunt periquito, que suma ja el seu 5è punt a la Lliga, és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé, també. I bueno, el punt, la veritat que per l'esforç, sobretot, merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, vull dir, al final, ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final d'elles ens acumulava molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionable, perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts. Comencem a repassar l'actualitat del bàsquet, que tenim força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit, 2 derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Río Breogán, 110, Joventut, 104, Girona, 84, UCAM Múrcia, 77, València, 100, Lleida, 105, Barça, 119, Leima Corunya, 101, Bilbao, 107, Manresa, 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar de sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilerna Lleida a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars. Batemont amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració. Destacadíssima, molt, molt meritòria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM a Marc Treserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessant i 5 punts seguits de Whitaker, amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart, han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i, tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jacel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el Caracreu, i en aquest cas la Creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts, i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia a la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmode en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat? Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110-104 en el seu debut a la Lliga CB a Lugo. Els verdinegres han anat a remolc tot el partit del conjunt gallec, que ha arribat a dominar de 14 punts a la segona meitat. La Generalitat de la Provítola i les aparicions de Ricky Rubio puntualment han servit per mantenir-se entre el partit, però sempre els de Dani Miret han anat a remolc. La mala defensa que ha fet el conjunt verdinegre durant tot el partit ha estat determinant, encaixant 110 punts. I d'aquesta manera es queixava el tècnic verdinegre.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
7: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Crac i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va ser pare, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. Poder Hakanson feia autocrítica.
9: Són bajas molt importants, són jugadors... importantes, con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
7: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra, en un partit que servirà perquè li pengin la bandera dels campions de la Supercopa CB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán, a la penya.
1: I ahir la Barça va derrotar el Leima Coruña 119-101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
10: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena, me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa y, bueno, anotamos bastantes puntos hoy también y, bueno, me he sentido muy cómodo, sí. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores, o sea, que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
1: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt Manresa, Diego Campo.
11: Tercer y cuarto cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
1: En joc. 9:17, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
3: Prat 71, Bisbal 79.
1: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
12: Ells han estat molt encertats a línia de 3, i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? I ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat 2 tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
13: Molt satisfet, perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants, i la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
1: I aquests dies, Mollerussa, doncs podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 8:15, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la Tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
3: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
1: Doncs victòria del conjunt Manresa, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fluid en atac. El taller manresana, Alicia Magassa, s'enfilava els 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i 2 tripes seguits, de cara al Rivera, posaven el més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb la tercera pista. El Tarragona anava a entrenar el partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. El descans, 31-42. A la represa, continuava la dinàmica positiva del TGN i 2 triples de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre Tarragoní empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, que amb un 10-4 de parcial deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sumaven des del tir lliure. En un creu final, el TGN fallava i un triple de Cira Gaspar donava la Lliga Catalana al Manresa CBF.
1: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
15: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final, i sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres amb un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós, però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
16: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que dels minuts inicials les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
3: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:22, vinga, parlem d'handbol perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vesprem d'un vell conegut com és Xavi Pascual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
3: Barça 39, Zamalek 29.
1: S'ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intranscendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Füchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça, com dèiem, avui ha guanyat i el seu tècnic, Carlos Ortega, feia aquesta lectura del partit d'avui.
17: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos, habíamos conseguido un partido de pretemporada de ellos y estos dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande. Y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
1: Doncs el Vesprem de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit al Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
3: Alacant 31, Granollers 41.
1: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que el Bidasoa Irún, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
18: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, ens superàvem molt ràpid a l'1 contra 1, no acabàvem d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament, tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns com després al seu 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
19: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil, el año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados, hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
1: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana, el Lleida va debutar amb derrota.
3: Tuazo 25, Lleida 21.
1: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
3: Amenábar Zarauz 32, Barça Atlètic 33.
1: Mira, segona victòria consecutiva, sisè ja el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
3: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B 35, Oar Gràcia 32. Garbí Palafrugell 25, Calella 25.
1: Doncs després d'aquests marcadors tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan Despí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim 5 equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'Embol. Un Embol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Vesprem el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de waterpolo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a

0: No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada. Ens ha deixat tots aquests marcadors.
1: Barça 5, Alcoi 3. Noies 5, Vilafranca 0. Calafell 2, Xum 1. Reus 4, Caldes 2. Voltregà 5, Lloret 2.
0: Doncs li ha costat al Barça, aquesta tarda al Palau Blaugrana derrotar l'Alcoi, però al final victòria per 5-3, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic blaugrana Ricard Ares.
2: Un partit amb diverses cares. Jo crec que la primera part mereixíem un marcador més ampli. Crec que amb el 2-0 hem tingut diversos moments per fer el 3 i el 4, no ha estat així. En una jugada final que havíem dissenyat han aconseguit marcar. I bé, a la segona sí que ha sigut un pèl de menys mobilitat, ens ha costat més trobar situacions de gol, però és cert que també les han tingudes.
0: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local, amb veu de l'Eix Esteller i Martí Zapater.
3: Com a entrenador, les coses d'una altra manera, i estic superorgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria zero, i dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a la 10, per tant, content per les dues parts.
4: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé, la defensa sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades, estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta també ha seguit, sabem que per competir hem de defensar molt bé, i si a sobre pues, estic inspirat en aquell dia, doncs trobarem aquest resultat, però bueno, sobretot és la defensa i anar a fer confiança. Sí, a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
0: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
5: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars. Però bueno, l'important és això, que ens vam endur els 3 punts, i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
6: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven 2 jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
0: I victòria també del Reus, en aquest cas davant d'Alcaldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el d'Alcaldes, Eduard Gandami, ho veien així.
7: Content, tenim un rival avui complicat, ja s'ha vist des del primer minut, que l'equip nou, amb gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el d'Alcaldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
8: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser... Jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenent és la humilitat, saber on estem, i a partir d'aquí saber que ens hem de treballar molt per ser competitius a l'hoquei Lliga. I aquest és el concepte. A partir d'aquí, crec que avui doncs, hi ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha hagut fases que no. Una mica, com deia el Jordi, això ens ha servit per aprendre punts i saber on estem i saber on hem de treballar.
0: I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana, però en aquest cas la femenina, segona jornada, aquests són els marcadors.
1: Manlleu 3, Alpicat 4, Sant Cugat 2, Palau 5, Cerdanyola 5, Mataró 1, Voltregà 4, Bigues i Riells 4.
0: Doncs després del partit, ahir en aquest programa amb el nostre company Pep Portet de Ràdio Vic, doncs la jugadora del Voltregà, Esther Vistós, deia això.
9: Sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que, bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que, bueno, un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguéssim més poques, però, bueno, tot i així, crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
0: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al grup nord. Primera jornada amb aquests marcadors.
1: Congrés 2, Lubians 2. GEC 3, Vilaseca 3.
0: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit doncs parlaven del costat del GEC Narcís Pijaume i del de la Vilaseca Albert Carol.
10: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de dir que regisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
11: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
0: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
1: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
0: Doncs clara, victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
12: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols a 1 la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet, i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb 2 gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans el va marcar Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant bons minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir el Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donant minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir. I minuts per tothom, va aprofitar també Nil López per marcar el quart gol i el cinquè va fer el capità de penals Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet, a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir en despistos el Manlleu, amb descuits va rebre una groga també Nil López i una blava al porter Marc Panella per queixar-se a l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
0: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí, Tort.
13: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, el 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. El Patí Vilanova ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat. Ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un Patí que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
14: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
0: 9:44, parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
1: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Etxeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoé 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
0: Doncs a la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, siscol ara.
15: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini. Tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
16: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori, ara en calent, les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
15: Després de l'arrencada, amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar, doncs, el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8. Aquí va haver-hi, doncs, un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu. Sense punts les nostres, amb el Catalunya, doncs, que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
0: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
17: L'Atlètic Barceloneta ha reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton. Suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només 2 gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, la mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rümer i Caral Anton tornaven a col·locar la Solim amb dos gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Elena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, amb dos temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
0: I victòria del Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
18: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb dues victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart. Però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests tres punts importants. Victòria del Natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
0: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
1: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
0: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
15: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Tiago, l'entrenador. Reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip, molta joventut, s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
19: Hem espagat un poc la joventut que estan a tenir més en l'equip, el hecho de nuestro portero titular estar con la selección argentina. Hem espagat la falta d'energia inicial i podem espagar cara.
15: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al Sarró. Amb el 10-18 que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí, sense cap punt en aquest camí que han d'intentar doncs, de començar a agafar, ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
14: En joc, amb Ignasi Trapé.
0: Recte final, parlem d'hoquei herba. Segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa?
18: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hockey. A l'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia al saqui ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nicola Plaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal córner, empatava el partit. I Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal córner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic. Però Guiu Corominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc, amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Voltà marcava des del penal córner en el segon quart. Ja l'ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Patxamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara i Fran de Borja marcava el 0-4. però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal córner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4 que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tennis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El club Egara és cinquè i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la vuitena plaça.
0: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
18: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip egarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hockey. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre aconseguia 3 punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sofi Rogoski al segon quart, arribava a l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal córner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Ivent Martí, al minut 44, donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el Club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Anna Borràs, des del punt de penal córner, establia l'1-1, que seria definitiu. Amb aquests resultats, Club de Campo, Júnior i Atlètic Terrassa són els únics tres equips que han aconseguit les dues victòries en aquestes dues primeres jornades. Club Egara i Club Deportiu Terrassa encara no saben el que es guanya.
0: 9:54, vinga, últims minuts de programa. Repassem ràpidament altres competicions. En rugby ha començat la divisió d'honor masculina.
1: Sant Boiana 30, El Salvador 22.
0: Hem pogut veure el partit i gaudir-lo a la plataforma La Xarxa Més. I en voleibol ja tenim campions de les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Vall d'Oreix.
1: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
0: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
20: Trepidant partit i final de la Superliga catalana femenina de vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Vall d'Oreix, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Assisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
0: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, divisió d'honor masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
1: Jaca 6, Puigcerdà 3.
0: Descansava el Barça, i a la femenina també segona jornada.
1: Puigcerdà 4, Churriordín 2.
0: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Depor.
21: Sí, el punt s'ha lluitat molt. Al final, tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa. Així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens en portem un puntet cap a Barcelona.
0: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
1: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa d'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local, i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
14: Enjoc, el programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero. La xarxa de comunicació local. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
2: Vale, doncs ja està.
22: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret, segons ella, farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença de la capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I el president Pedro Sánchez ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol treballa contra la lògia per portar aquesta normativa al Consell de Ministres el dimarts. Una iniciativa que la qual necessita imperativament el suport de diverses forces polítiques en el Congrés.
2: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: En l'àmbit de negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Trulla ha obert la porta al suport de Junts per frenar el fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets de mesures heterogenis que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda y usted, señor propietario, esté tranquilo que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: Paral·lelament, els manifestants concentrats a la plaça del Sol comencen la seva segona nit d'acampada a la plaça en protesta per aquest nou decret d'habitatge. La seva intenció és mantenir-se de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. I aquest acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes. També ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit Sordo, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen i evitar que els fons d'inversió acapeïn els habitatges i expulsin els llogaters. I pel que fa als esports, la selecció d'Espanya acaba de guanyar per segon cop a la seva història i el Mundial Femení de Futbol Sub-20 després d'imposar-se a Corea del Nord a la tanda de penals a Polònia. Fins a 5 futbolistes catalanes formen part de la convocatòria: Aisha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Célia Segura i Carla Julià. Aquestes dues últimes jugadores esmentades han executat amb encert el segon i tercer penal de la tanda. Totes 5 estan vinculades al Barça, tot i que algunes estan cedides. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
5: Cocodril Club. L'altre.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continuo així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

Olanka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants. Per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? We've had you.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé, piano, molt bé, piano. Ens diu: hola, guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut, Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola, Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No.

Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de

0: a Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola, Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like... A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè, i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviet als Estats Units, i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit, i ella em va dir: escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir amb el meu segon amor musical. Ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Pinchu Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan. A la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because... Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que el teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Bird. Un ocell lliure, un èxit menor dels Lydian Skinner, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ussejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lydian Skinner, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió, enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

Fame. De 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. I Sergio també ens diu en el seu correu: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa, Cocodril Club, y a tu persona en una escena entrañable de la historia. Y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre. Moltes gràcies per la teva cortesia. I anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Òscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó en Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, eh? Nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Warnes, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment. Hola, mama.
1: Hola.
0: Acabes de fer 93 anys.
1: Sí.
0: Com ho portes, això?
1: Bé, amb salut i bon humor.
0: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. Sí. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
1: Sí.
0: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
1: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
0: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
1: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
1: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
1: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaría contigo.
0: No, no, així no, cantada.
1: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
1: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó.
1: Ah, bueno.

0: ni cómo, pero junto a ti.
1: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la... els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
2: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
3: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
4: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
2: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
3: Determined style, yes.
4: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
2: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
3: Los Bravos.
4: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
2: No conoce nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
3: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
4: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
2: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
3: Yes, I think so.
4: Sí, dice que sí.
2: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
3: Yeah, I sang the title song.
4: Sí.
2: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
3: No, it's not unusual, it was my first hit.
4: No, la primera canción era, no es nada extraño.
2: Después su mayor éxito.
3: What's New Pussycat?
1: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit, i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut, no és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new?

0: lips. You and your pussycat eyes.
1: What's new, pussycat?
0: You and your pussycat.
1: Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes". Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: "Hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi". Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava. Però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio. Era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulli de Ràdio. Sergi Guibanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar amb una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: coses.
1: No sabem què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale. Ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Sí, ja no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes, sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
2: és Tierra de Mafios, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí?
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Es va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
1: Sí, no, de fet els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
0: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat amb 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England. I apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Sí, a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut, m'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia,
1: bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava, això.
2: Bueno, Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
1: és,
0: no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar,
2: ara jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet de que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Vale.
1: Entre que aviam, un bunker, que el wifi tal...
2: Aviam... Podeu seguir parlant, perquè...
1: No, sí,
2: si és, per carregar la Wikipedia, tu, necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues res, escolta...
0: És el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no, deu de ser alguna d'aquestes que entra a través de Prime Video, no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un pues servei sí. de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii, vale. Origins, New York, Sydney. No me'n surten quantes, se'n diu que en surtin.
1: Et digué que eren 8, eh? Aquí ens falta alguna.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui...
1: Pues re,
2: i Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta sí. franquícia,
0: déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre? Vamos a cazar.
13: Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
1: sí.
0: en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs.
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi.
0: Avui estàs molt anglès, eh?
1: Bueno.
0: El corazón del crimen.
14: ¿Qué haces aquí?
15: Solo quiero trabajar con los mejores.
14: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
15: Porque hacíamos muy buen equipo.
16: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
15: Nos las apañaremos bien.
14: No durarás mucho aquí.
16: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No. Bueno, ah, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal de... que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé. Molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Uh-huh. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Sóc en Capità Utak.
17: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
2: Quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra.
1: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
1: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca...
0: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
0: Mira,
2: perquè
0: Sergi,
2: no passes un moment per fer una
1: canviada. A més, perdó, la pàgina...
2: I has llegit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec que pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
1: Algú t'he contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
1: No passa res, jo també xuco
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: qualitat, sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: per cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador.
0: Conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: It's a bad seat. Nothing good will come of it.
23: What are you going to do? Come on.
24: Rehabilitation.
20: Hey, that's what your job is.
25: Michelle, I call Michelle. Was born
20: for this. But this job is all about listening.
0: És una presó de Shenhua,
1: sí.
0: Un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina, Només que aquí, qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
1: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Un
0: terratinent, no?
1: Una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Frances Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la Unitat d'Investigacions Especials 110 de l'Exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la Unitat 110 d'Investigacions Especials, com has dit que es deia?
1: Nigli.
0: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues,
0: què?
1: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
6: Come on! Come on! What was that?
11: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
21: I've never seen flowers bloom in winter like this. What? Is that?
24: You all need to get out of here before it comes back.
21: Before what comes back?
24: Whatever's haunting these woods.
21: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance, Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè... torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
0: i s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central,
0: sí.
1: Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues, pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Uh-huh. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
0: vale,
1: els
0: molt
1: nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
0: Perfecte. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
5: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
7: Aquí viene la mano de Dios.
5: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba...
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga?
1: A veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I uh-huh. que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, uh-huh. en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè... És que escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: ¿Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años?
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Outlander, Sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishcombe... com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels...
1: Menhirs.
0: Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es paga molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista.

0: Paula Echevarria, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
1: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
0: Exacte, ens parlava el Sergi abans, eh?
1: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Mis Muertos Tristes.
0: Aquesta, interessant, eh?
1: Sí.
0: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
1: més
0: un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
1: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max, Four Block Zero, El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
0: La temporada número 13, eh? Ojo, Dune. Ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
1: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest...
0: A veure si us ho veieu tot.
1: A veure si teniu nassos. Anava a dir això. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Atención. Funky Tracks Radio. Tony Modulation.
6: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
7: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Dinus a càrrec, biopsiques, tu lo tu podute, cogoro, taes tu ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.